0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oye, bebé, qué rico huele, pero más rica tú estás.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Si tu ya no me quieres ver, no sé, pero él lo debe ser.
0: La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.

0: 107.3 FM.
1: I believe in angels.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Bon dia, Vilafant. Molt bon dia, sardanistes. Benvinguts en el programa 594 de l'Esclat de Tenora, corresponent en els dies 13 i 14 de juny del 2026. El dimecres dia 3, per WhatsApp, em feien saber que el bon amic d'Olot, en Lluís Aulines i Espunya, ens havia deixat a l'edat de 76 anys. En Lluís era un gran sardanista i també un gran col·leccionista de sardanes. Ara feia temps que no ens veien per les ballades i aplecs, per culpa de la seva malaltia. Però abans no se'n deixava ni una, i a més enregistrava molt bé totes les sardanes. Rebin la seva vídua, la Rosa Argelers, el seu fill Albert i família tota el nostre més sentit condol, i també de tots els companys de la Garrotxa, Ripollàs, Osona, Alt i Baix Empordà. A la seva memòria escoltarem la sardana del compositor Antoni Albors Jacins, interpretada per la principal de la Bisbal. El seu títol, Recordant un bon amic. Reposa en pau, Lluís.

La principal de la Bisbal ens acaba d'interpretar recordant a un bon amic, és l'Antoni Albors Jacins, i l'han dedicada a la memòria d'en Lluís Aulines d'Olot, que el passat dia 3 ens va deixar. Reposa en pau, bon amic. I aquesta setmana no acaba aquí la cosa. Per al diari vaig veure que també el dia 2 ens havia deixat en Jaume Torrent i Genís, en Jaume de Can Quel, de Foixà. No el coneixia pas, però em va vindre a la memòria que en Josep Coll li havia dedicat una sardana. Resulta que el diumenge, en el plec de l'escala, ens vàrem saludar amb la Carme Pallarés i em va dir, podries dedicar-li a la seva memòria la sardana que en Josep Coll li va escriure a en Jaume de Can Quel, que resulta que és el meu consogre. Escoltem, doncs, la sardana L'amic Jaume, interpretada per la ciutat de Girona i dedicada a la memòria de Jaume Torrent i Genís de Foixà. Rebi la seva vídua i família tota el nostre més sentit condol i especialment de la Carme Pallarés i família.

de Josep Coll i Ferrando, la Cobla Ciutat de Girona, ens acaba d'interpretar l'amic Jaume, que l'hem dedicada a la memòria de Jaume Torrent i Genís de Foixà, que el dia 2 ens va deixar. Reposi en pau. Anem ara a escoltar la sardana del compositor figuerenc, l'Agapit Torrent i Batlle, Llaços d'amistat. Està interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. Va dedicada, de part de tota la família, en el net del compositor, en Marc García i Torrent, que el dilluns dia 8 va celebrar el seu aniversari. Però molts anys, Marc.

Llaços d'amistat, de l'Agapit Torrent i Batlle, l'ha interpretat la cobla Ciutat de Girona. De Figueres, la Maria Lluïsa Claparols i tota la família feliciten el seu gendre, en Lluís López, que el dilluns dia 8 també va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Lluís. Però tu, la sardana del compositor Francesc Mas i Ros, Les Aigues del Llierca, l'interpreta la cobla mediterrània.

La Copa de Mediterrània ens ha ofert Les aigues del Llierca, és de Francesc Mas i Ros. En Xavier Roig aquesta setmana felicita en Lluís Magrià de Figueres i la Gemma Lleres de Girona per els seus aniversaris celebrat el dilluns dia 8. Per molts anys, ha escollit la sardana del compositor Josep Cassú i Serra, Bufant espelmes. Està interpretada per la Cobla, la principal de la Bisbal.

Bufant espelmes, de Josep Cassú i Serra, ha interpretat la principal de la Bisbal. La Montserrat Ribes de Sabadell i tota la família feliciten a la seva neta, la Roxanne Casanovas, i al seu marit, en Xavi Casanovas, per els aniversaris celebrats respectivament el dilluns dia 8 i el dijous dia 11, per als anys de tots dos. Escoltarem la sardana del compositor Carles Rovira i Reixac, Colla Esquitx, interpretada per la

0: La Cobla Sabadell ens acaba d'interpretar Colla Esquitx, és de Jaume Rovira i Reixac.
1: Esteu escoltant l'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: La propera sardana és per a felicitar a l'Esther Palomeres de Vilafant, que ella fou el dimarts dia 9 que va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Esther, de part de tota la família. He escollit la sardana dels Rajolers, d'en Pep Ventura i Casas. Està interpretada pel quartet Muixaranga, que una de les components eres tu.
2: Alegria!

0: les.
1: De Pep Venturi Casas acaben d'escoltar la sardana dels Rajolers, interpretada per el quartet Moixeranga amb les veus de l'Ester i el seu germà Narcís Palomeres, el seu cosí Sergi Palomeres i l'Olga Belda. Del figuerenc Jaume Cristau i Brunet escoltarem Aplegats a la Rambla. Està interpretada per la cobla Ciutat de Girona. Amb ella felicitem a la Montse Segura de Figueres, que el dijous dia 11 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Montse.

Han escoltat Aplegats a la Rambla, és de Jaume Cristau i Brunet, i ens l'ha interpretat la Cobla Ciutat de Girona. També aquest dijous passat dia 11, el nostre director de l'emissora, Antoni Guerrero, i la seva esposa, la Dolors Noguer, varen celebrar el seu 37è aniversari de noses, per molts anys parella. Per a vosaltres, la sardana de Xavier Forcada i Carreras, Un paradís sobre el mar, l'interpreta la Cobla Ciutat de Girona.

Han escoltat Un paradís sobre el mar. És d'en Xavier Forcada i Carreras i l'ha interpretat la cobla Ciutat de Girona. De Figueres, la Pilar Seguer i en Ramon Sala aquest divendres dia 12 han celebrat el seu 55è aniversari de noces, per molts anys parella de part dels fills, nets i tota la família. Per a vosaltres, la sardana del compositor Miquel Tudela i Benavent. Cors joves, l'interpreta la cobla Genisenca.

De Miquel Tudela i Benavent, la cobla genisenca ens acaba d'interpretar Cors Joves. També el divendres dia 12, la Judit Jofre i el seu fill en Pau Reixac varen celebrar els seus aniversaris per molts anys de part de tota la família. La sardana és la d'en Quim. A la família Casino l'interpreta la cobla contemporània.

interpretada per la Cobla Contemporània, acaben d'escoltar A la família Casino, és d'en Quim Reixac i Jofre. De Joaquim Soms i Gené escoltarem Els reguinaires de Tuí. Està interpretada per la principal de la Bisbal. I aquesta se'n va cap a Suïssa per a felicitar en Loic Filaró Amela per el seu aniversari celebrat el dijous dia 11. Per molts anys, Loic.

0: De Joaquim Soms i Gené acaben d'escoltar Els Reguitnaires de Tuí. Ens l'ha interpretat la principal de la Bisbal.
1: L'agenda de ballades.
0: Per aquest dissabte, dia 13 de juny, a Bellver de Cerdanya, és la festa de Sant Antoni. A les 3 hi ha sardanes amb la principal de la Bisbal. A Camprodon, en el carrer Sant Antoni, davant del Pavelló Vell, a les 5 de la tarda, ballada amb la Bisbal Jove. A la mitja part hi haurà un pica-pica. A Girona, Dia Universal de la Sardana, Jardins del Parc de la Devesa, a les 6 de la tarda, ballada amb la Cobla Ciutat de Girona. A la Bisbal, Passeig Marimon Espré, a les 6 de la tarda, ballada amb la Cobla Conrad Saló de l'Escola Municipal de Música i actuació de la Colla Joia de la Bisbal. A Banyoles, Festa de Sant Antoni, Patró dels Paletes, a la plaça Major, a les 6 de la tarda, ballada amb la Cobla, la principal de Banyoles. I a Roses, a la plaça de les Botxes, a les 10 de la nit, ballada amb la Cobla Contemporània. Per aquest diumenge, dia 14 de juny, a la Bisbal d'Empordà, tindrà lloc el seu 64è aplec en el passeig Marimon Espré al matí a les 10 i a la tarda a les 4. Cobles, principal de la Bisbal, Bisbal Jove, Montgrins i Juvenívola de Sabadell. A Sant Joan de les Abadeses, a l'ermita de Sant Antoni, a les 11 del matí, sardanes, a un quart d'una, missa, i a la una, més sardanes, a les 2, dinar, i tot seguit, més sardanes encara amb la Cobla Foment del Montgrí. A Ripoll, a la plaça de Sant Eudald, a les 11 del matí, 62è concurs de sardanes, amb la Cobla Sol de Banyuls. I a 4:45 de la tarda, a la pista coberta de Sant Pere, 20a festa del soci de l'agrupació sardanista de Ripoll, doble ballada amb les cobles Sol de Banyuls i Principal de Cassà. A Planoles, festa del Puig, a 12:45 del matí, hi ha ballada amb la cobla La Moreneta. A Olot, 44a festa del barri de Bonavista, a 4:45 de la tarda, hi ha sardanes amb la Principal d'Olot. A Ribes de Freser, a la plaça del Mercat, a les 5 de la tarda, hi ha ballada amb la cobla Salvatana. A Blanes, en el banc dels músics, a 7:45 del vespre, ballada amb la cobla Vila de la Jonquera. Divendres, dia 19 de juny, a Riudellots de la Selva, a 7:45 del vespre, a la plaça de l'Església, hi ha ballada amb la cobla La Principal del Llobregat. Dissabte 20 de juny, a Campdevànol, 27è aplec a la plaça de l'Ajuntament, tard a les 5 i nit a 9:45, Cobles, Ciutat de Girona, Bisbal Jove i Principal d'Olot. I a Roses, a la plaça de les Botxes, a les 10 de la nit hi ha ballada amb el coble Els Rossinyolets. Per al diumenge, dia 21, a Anglès tindrà lloc el seu 72è aplec a la Font del Canyo, matí a les 11 i tarda a 4:45, Cobles, Bisbal Jove, Ciutat de Girona i Ciutat de Granollers. A Camprodon, a la plaça del Doctor Robert, a les 6 de la tarda hi ha sardanes amb la Salvatana. A Besalú, a la plaça de la Llibertat, a les 6 de la tarda, ballada amb la cobla La Principal de Cassà. I a Blanes, en el banc dels músics, a 7:45 del vespre, ballada amb la cobla Baix Empordà. I fins aquí l'agenda.
1: Esteu escoltant L'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: Seguim amb més sardanes. De Joaquim Subirà i Riera escoltarem La Font de la Guineu, és obligada de tenora i tible, interpretada per la Cobla Montgrins, els solistes en Conrad Rafart i en Jordi Vilaró. La Rosa Claparols del Pont del Príncep i tota la família la dediquen a la seva nora, la Fàtima Pons, per a felicitar-la per al seu aniversari celebrat el divendres dia 12, per molts

Conrad Rafaro, la tenora, Jordi Vilaró, el tible, amb la cobla Pongrins, ens acaben d'interpretar La Fonda de Guineu, és d'en Joaquim Sobirà i Riera. En Joan Claparols, de Santa Coloma de Farners, en Sebastià i la Carme de Caldes, la Montserrat de Llagostera, la Rosa i en Josep també de Llagostera, i l'Angelina i un servidor, felicitem a l'esposa d'en Joan, l'Antònia Martí, que aquest divendres dia 13 ha celebrat la seva onomàstica. Moltes felicitats, Antònia. La sardana que dediquem és la del compositor Josep Carbó i Vidal, interpretada per la cobla La Flama de Farners. El seu títol, Santa Coloma, Ciutat Pubiller.

de Josep Carbó i Vidal, la Flama de Farners, ens acaba d'interpretar Santa Coloma, Ciutat Pubilla. De Barcelona, l'Anna Maria Gomis i en Pere Mallofré feliciten els seus amics, l'Antònia Pons i en Joan Vilella, que aquest dissabte dia 13 celebren el seu 58è aniversari de noces, per molts anys parella. Per a vosaltres, la sardana del compositor Antoni Carceller i Tosca, Campanades de Festa Major, l'interpreta de la Cobla Barcelona.

Campanades de festa major de l'Antoni Carceller i Tosca. Ens l'ha interpretat la Cobla Barcelona. La Lídia Planells de l'Armentera vol dedicar a la memòria del qui fou el seu espòs, l'Àlvar Pujol, que aquest diumenge dia 14 fa un any que ens va deixar. La sardana és del compositor escalenc Josep Vicenç i Juli, la Bixaixo. El seu títol, Recordant, l'interpreta la Cobla Ciutat de Girona.

de Josep Vicenç i Juli, la Vixaixo, la Cobla Ciutat de Girona, ens acaba d'interpretar Recordant. Del compositor de Ceret, en Max Abart, escoltarem l'obligada de tible Vilanenca. L'interpreta la Cobla Les Casanoves, el solista en Jordi Vila. I aquesta se'n va cap a Garriguella per a felicitar en els bons amics la Pepita d'Escamps i en Ventura Vila, que aquest diumenge dia 14 a l'ermita de la Verge del Camp fa 57 anys es varen casar. Per molts anys, parella.

Jordi Vila, el Tiple, amb la Cobla Casanovas, ens acaba d'interpretar Vilanenca, és de Max Avar. A Riudellots de la Selva, el passat divendres dia 29 de maig, fou estrenada la sardana del gironí Josep Antoni López i Álvarez, Brots d'una bona llavor. L'escoltarem interpretada per la Cobla Ciutat de Girona.

La Cobla Ciutat de Girona ens acaba d'interpretar Brots d'una bona llavor. És de Josep Antoni López de Álvarez i fou estrenada a Riudellots el passat dia 29 de maig. A Rubí, el passat dia 30, fou estrenada per la Cobla Marinada la de la compositora i amiga Maria Mercè de Barrio Galindo. El seu títol, Els 100 anys del foment. Escoltem-la.

0: De la Maria Mercè Navarro i Galindo acaben d'escoltar Els 100 anys del foment. Fou estrenada a Rubí el passat dia 30 per la Cobla Marinada.
1: Esteu escoltant L'esclat de tenora amb Martí Auger.
0: A la plec de Girona del passat dia 31, la Cobla Montgrins estrenava una altra sardana de Josep Antoni López, A Girona, Terra Nostra.

A Girona, Terra Nostra, de Josep Antoni López i Álvarez, l'ha interpretat la cobla Montgrins i fou estrenada el passat dia 31 a Girona. Anem ara cap a l'aplec de l'Escala del passat diumenge dia 7. La cobla Rossinyolets fou l'encarregada d'estrenar la del compositor Jaume Pla i Costa amb el títol de Fent Camí.

De Jaume Pla i Costa, la cobla Rossinyolet s'acaba d'interpretar Fent camí, estrenada aquest passat diumenge dia 7 a l'Escala. També la mateixa cobla, el Rossinyolets, estrenava la sardana de la compositora Josefina Mascarenyes i Portussac, el seu títol Tramuntana de l'Escala.

De la Josefina Mascarenyes i Porto Sac, la Cobla Rossinyolets acaba d'interpretar Tramuntana de l'Escala, estrenada a l'Escala el passat diumenge dia 7. Fou estrenada també a títol pòstum la Dansífric Galvany i Abril, Com mola ballar amb la Lola, està interpretada per la Cobla Bisbal Jove.

La Cobla Bisbal Jove ens acaba d'interpretar Com mola ballar amb la Lola. És d'en Seyfried Galvany i Abril i fou estrenada a l'Escala aquest diumenge, dia 7. En queden dues més encara d'estrenes de l'Escala, però els deixarem per la setmana que ve. Del segon volum de sardanes inèdites de Francesc Mas i Ros, escoltarem una obligada de tenora i tible, Petits dansaires, l'interpreta la Cobla Mediterrània, els solistes en Jordi Figueró i en Jaume Aiello.

Jordi Figueró a la Tadora, Jaume Aiello al Tible, amb la Cobla Mediterrània ens acaben d'interpretar Petits Dansaires, és de Francesc Mas i Ros. D'un disc de vinil de 45 revolucions de la Cobla Perpinyà, titulat Sardanes d'Amor, escoltarem la de l'Artur Rimbau i Clos, Ursuleta.

Interpretada per la Cobla Perpinyà, acaben d'escoltar Ursuleta, és de l'Artur Rimbau i Clos. I amb ella ens acomiadem fins la propera setmana. Adeu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Adrià Jurado. Els docents es tornaran a manifestar avui diumenge a Barcelona sota el lema Aturem l'emergència social i educativa. Els sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT, Coordinadora Obrera Sindical convoquen la marxa, a la qual també s'assumen la FAC, l'entitat que agrupa les famílies, i col·lectius socials de defensa també per la llengua i d'altres vinculats a la salut. D'aquesta manera, els impulsors volen que la mobilització serveixi per reclamar un gran acord per l'educació pública i també per defensar tots els serveis públics i els drets socials. La marxa sortirà cap a 11:45 dels Jardinets de Gràcia i té previst acabar a la plaça Catalunya, on hi haurà parlaments. Els sindicats educatius ja han avisat que el curs que ve començarà amb més vagues. I els bombers de la Generalitat han donat per controlat aquesta matinada de diumenge l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja, a la Segarra. El foc ha afectat unes 50 hectàrees i 15 dotacions terrestres es mantenen a la zona per tal d'executar tasques de vigilància, repassant el perímetre i evitar revifades amb l'entrada de la marinada. I precisament en successos, tres persones van morir ahir dissabte en tres accidents al medi natural. En concret ha estat un jove ofegat al riu Llobregat a l'Ametlla de Merola, al Berguedà, un submarinista desaparegut a Cadaqués de l'Alt Empordà, i una persona que ha caigut uns 100 metres al port de Medacorba, a Lins, al Pallars Sobirà. I seguim en aquesta plana perquè també ahir els Mossos d'Esquadra van donar alguns cops de porra a diversos manifestants antifeixistes que volien superar un cordó policial que separava la seva manifestació d'una concentració de nucli nacional davant de la delegació del govern espanyol a Catalunya. La policia catalana també ha colpejat diversos periodistes que anaven identificats com a premsa. I parlem ara en plana internacional, ja que avui es preveu signar un acord entre els Estats Units d'Amèrica i l'Iran per acabar amb les hostilitats i reobrir l'estret d'Hormuz. Així ho assegurava ahir el president dels Estats Units, Donald Trump. En canvi, per part de l'Iran, no tenen tan clar que això acabi passant avui, tot i que declaren que hi ha hagut molts avanços en les negociacions. El Pakistan, país mediador, va informar que aviat hi hauria aquesta signatura, però tampoc van especificar en quin temps passaria. I en cultura, el Festival de Cinema Català FICCAT premia el documental Operació Hipèrita, la trama civil de la Guerra Química, un treball de TAC12 en coproducció amb la xarxa, amb Ràdio Televisió Espanyola de Catalunya i 3CAT. El documental narra com l'estat espanyol va bombardejar amb gas mostassa la població del Marroc durant la Guerra del Rif. Aquest va ser el primer conflicte en el que es van tirar bombes d'aquest tipus sobre la població civil. I en plana esportiva, en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'endú la Champions per 17-16, revalidant per segona vegada aquest títol continental. I a la primera federació, el Centre d'Esports Sabadell perd 0-1 en l'anada de la final de play-off d'ascens, pendents de la tornada a Sabadell. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Aquest estiu... refresca't en l'embalat. Una selecció musical de Joaquim Pijuan en la teua sintonia.
3: Senyores i senyors, en tots vostès...

0: L'Envelat, un programa que presenta i realitza per tots vosaltres Joaquim Pijuan. L'Envelat, un programa per fer-te somiar en la música de les nostres festes.
1: Amics i amigues, què tal? Com estem? Doncs s'ha acabat l'estiu i comença ja la tardor. Però nosaltres, en el mateix ànim de sempre, continuem aquí fent-vos costat al llarg d'una horeta a través de la vostra sintonia preferida. Som aquí i us desitgem a tots que durant el programa i després del programa continueu sent molt feliços. A més, durant el programa tingueu les orelles ben alegres i ben atentes. Comencem a ritme de concert, i ho fem en els Mongrins. I ho fem en aquest fragment d'un minut i mig del funiculí funicular.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijuan.
1: I en aquesta barreja, aquest popurri que us oferim avui, de música, de ball, per música, de concert, anem a buscar una cúmbia demà de l'orquestra Costa Brava. És una gravació feta en viu i en directe, com una flor.

0: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça: embaladradio@gmail.com. Recorda, embaladradio@gmail.com.
1: Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.
2: Un programa de Joaquim Pijoan.
0: Una de les tradicions més arrelades en les nostres festes són els balls i els concerts a l'embalat.
3: Bailando sin fin en la cuerda del amor.
0: Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies.
3: Tot és sempre a ti.
0: Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat.
2: Estàs escoltant un programa de Joaquim Pijoan.
4: I a través de la teva sintonia preferida segueix el nostre programa, aquest embalat. Recorda que la música de les festes, la música dels teus concerts, els pots gaudir aquí a través de l'embalat i també, com no, de la teua sintonia preferida. L'Orquestra Montecarlo ara ens porta un recull de la música de Boniem.

Ja ho saps, si t'agrada la música ballable o la música de concert, està a la sintonia perfecta, l'Embalat. L'Embalat t'ofereix ara i continuen en la gran orquestra de Jani Martí acompanyant el seu trompetista solista Oh My Papa, una bonica melodia que podràs disfrutar a continuació.

0: México.
1: Ha estat l'Orquestra Costa Brava en viu i en directe en una gravació dels equips tècnics de l'Embalat.
2: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça: embalatradio@gmail.com. Recorda, embalatradio@gmail.com.
3: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: I continuem la mateixa formació musical, ara a ritme de Bayon. El Bayon d'Anna, Orquestra Costa Brava.

Amics, amigues, hem tornat a passar una estona plegats aquí escoltant i gaudint de la música de les nostres petites i grans formacions. Per avui ja hem acabat, però us emplacem pel proper programa i mentrestant, sobretot, que sigueu molt, però que molt feliços. Aquests són els desitjos de tot el que fem possible que arribi aquest programa a casa vostra. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Jurado. Els docents es tornaran a manifestar avui diumenge a Barcelona sota el lema Aturem l'emergència social i educativa. Ho faran a partir de 11:45 des dels Jardinets de Gràcia i tenen previst anar fins a Plaça Catalunya, on hi faran els parlaments. Els sindicats educatius ja han avisat que el curs que ve també hi començarà amb moltes més vagues. I s'activa el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, Anoia, Noguera, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i Terra Alta, segons informa Protecció Civil. Recordem que precisament ahir, en aquesta zona, entre la Segarra i el Solsonès, va haver un incendi que va afectar unes 50 hectàrees, concretament a Sanaüja. Els bombers donen per controlat aquest incendi, tot i que mantenen unes 15 dotacions terrestres a la zona per tal d'executar tasques de vigilància, repassar el perímetre i evitar revifades amb l'entrada de la marinada. I seguim en aquest cas parlant de que ara Catalunya ha iniciat el desplegament del certificat mèdic de defunció electrònic als centres hospitalaris en el marc de la modernització del registre civil. El nou sistema permet digitalitzar un tràmit que fins ara es feia en paper. El sistema ja està en funcionament i totes les regions sanitàries disposen com a mínim d'un hospital amb el sistema operatiu. I parlem de més coses que també s'estan implementant des del govern, i és que les famílies monoparentals podran gaudir de bonificacions entre el 50% al 100% en els preus de les matrícules de les universitats públiques i la Universitat Oberta de Catalunya. Rebran el mateix tracte, doncs, que les famílies nombroses. En el cas d'una família uniparental amb dos o més fills, l'exempció serà total, mentre que els estudiants que tinguin família monoparental amb un fill pagaran el 50%. En successos, tres persones van morir ahir en tres accidents en medi natural. En concret, ha estat un jove ofegat al riu Llobregat a l'Ametlla de Merola, al Berguedà, un submarinista desaparegut a Cadaqués, a l'Alt Empordà, i una persona que ha caigut uns 100 metres al port de Medacorba, a Lins, al Pallars Sobirà. I encara en aquesta plana, els Mossos d'Esquadra van detenir el 29 de maig un lladre que utilitzaven un patinet elèctric per robar cadenes d'or a dones d'edat avançada. El pispa de 22 anys cometia els robatoris al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat. El modus operandi del lladre consistia a circular en patinet elèctric per la vorera fins a localitzar una víctima potencial. Un cop seleccionada, s'hi aproximava ràpidament per l'esquena i li feia una forta estrabada per arrencar-li la cadena que portava al coll. I en plana internacional, pendents dels Estats Units d'Amèrica i l'Iran, s'hi signen a l'acord per acabar amb les hostilitats i reobrir avui l'estret d'Hormuz. Així ho assegurava ahir el president dels Estats Units, Donald Trump, que signarien avui, en canvi per l'Iran. No tenen tan clar que això acabi passant aquest mateix dia. I en esports, en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta es corona amb la Champions, que va guanyar 17-16. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies. El proper 23 de juny, a 9:45 de la nit. 35 euros sopar i ball. Taula d'embotits amb pa amb tomàquet per 4 persones, graellada de carn i coca de Sant Joan, inclou gasosa, pa, vi i copa de cava. Cal portar plats, coberts i gots de casa. Ball de nit amb servei de bar. Inscripcions fins al dia 11 de juny. El nucli antic a Can Cintet, al 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I les Forques, Antoni Caselles, 609-45-07-41. Clau de Sol organitza la Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies, la nit del 23 de juny, a partir de 9:45 de la nit. Apunteu-vos, la festa està servida!
1: Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.

0: L'Envelat, un programa que presenta i realitza per tots vosaltres Joaquim Pijuan. L'Envelat, un programa per fer-te somiar en la música de les nostres festes. Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça: envelatradio@gmail.com. Recorda, envelatradio@gmail.com.
1: Senyores, senyors, amics, amigues, i d'una forma col·loquial, família tota, comencem aquí el nostre Envelat d'avui. Com no, portant-nos doncs aquestes petites formacions que podem trobar dia a dia a les nostres comarques. I comencem ja en Joe Montse, en el grup Transfer, i seguim així, a Rima de Vals.

Montse, Joe i el grup Transfer en aquest bonic vals. Amics i amigues, en aquest idioma, en aquesta forma de parlar que tenim col·loquial, distès i, com no, familiar, que dirigim a tots vosaltres, doncs us presentem un altre tema. Un altre tema que esperem que també el rebeu molt carinyo, del recordat rècord i aquest Corazón Gitano.

I seguim amb Pat Àngel, que ens porta un tema que vas treure del seu treball Cavalls de Fira, i concretament don nom al títol, i també és un balset que podeu escoltar i disfrutar aquí a través de la vostra sintonia. Som-hi!

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijuan.
1: I seguim endavant i continuem aquí en el nostre escenari central amb Pat Àngel, que ens porta ara un tema que ja me lo dijo.

0: senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.
1: Un programa de Joaquim Pijuan.
2: I aquí a l'embalat, que al fi ni al cap és a casa teu. Doncs continuem ara en aquest grup anomenat Sarazán, de casa nostra, com no. Tu, sempre tu, és el grup Sarazán.

0: Una de les tradicions més populars i arrelades amb les nostres festes són els balls de l'embalat.
1: Bailando sin fin en la cuerda del amor.
0: Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies.
1: Tote siempre a ti.
0: Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat. Recorda, embalatradio@gmail.com.
2: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijuan.
0: I segueix la nostra festa, ara en què tal trio, en formació de trio, i ens porta una preciosa cúmbia, Corazón Salvaje. Disfruteu-la.

I continuant en formació de trio, el Catal ens porta ara un tema que és per recordar els balls de tota una vida. La van ballar els nostres avis, els nostres pares i també nosaltres. Els nostres fills ja no ho sabem. I continuem escoltant aquest tema, Siboney.

I continuem amb les nostres petites formacions, aquestes que podeu trobar en qualsevol dia d'aquests que sortiu a ballar en les sales de les nostres contrades. I continuem ara, bueno, aquestes no les podeu trobar perquè ja ha desaparegut, són els rècords, llora el corazón, almenys ha desaparegut la formació inicial. Suposo que continuen, però en una altra formació. Doncs anem a gaudir d'aquest llora corazón.

recordant, com no, aquells balls de tota una vida, la selecció Topolino de Pat Àngel, i seguim endavant, ara la banda del Drac. Com no ens porten aquesta rumba anomenada Lola la Tavernera?

0: A través de la teua sintonia i la sintonia de l'embalat has pogut gaudir de la música de les nostres petites formacions. I com dèiem en un principi, senyores, senyors, amics, amigues, família tota, de forma col·loquial, m'he d'acomiadar a tots vosaltres. Serà fins al proper programa i mentrestant tots i totes que sigueu d'allò més i més i més i més feliços. Aquest és el millor desig que us puc enviar des d'aquí.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Jurado. Els docents es tornen a manifestar ara a Barcelona sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa". Aquest cop també ho fan amb les famílies de les escoles. La marxa surt ara a 11:45 dels Jardinets de Gràcia i té previst acabar a la plaça Catalunya, on hi haurà parlaments. Els sindicats educatius ja han avisat que el curs que ve començarà amb més vagues. Amb aquesta vaga, el que volen els impulsors de la mobilització és que serveixi per reclamar un gran acord per l'educació pública i també per defensar tots els serveis públics i els drets socials. I seguim en plana educativa, ja que les famílies monoparentals podran gaudir de bonificacions entre el 50 i 100% en els preus de les matrícules de les universitats públiques i la Universitat Oberta de Catalunya. Rebran el mateix tracte que les famílies nombroses. En el cas d'una família uniparental amb dos o més fills, l'exempció serà total, mentre que els estudiants de família monoparental amb un fill pagaran el 50%. I en plana d'incendi s'activa el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, Anoia, Noguera, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i Terra d'Alta, segons informa Protecció Civil. Recordem que precisament ahir en aquesta zona va haver un incendi que ha afectat unes 50 hectàrees a Sanaüja. Els bombers per ara donen per controlat aquest incendi, tot i que mantenen unes 15 dotacions terrestres a la zona per tal d'executar tasques de vigilància, repassar el perímetre i evitar revifades amb l'entrada de la marina. I passem a parlar de digitalització, ja que Catalunya ha iniciat el desplegament del certificat mèdic de defunció electrònic als centres hospitalaris en el marc de la modernització del registre civil. El nou sistema permet digitalitzar un tràmit que fins ara es feia en paper. El sistema ja està en funcionament i totes les regions sanitàries disposen de, com a mínim, un hospital amb el sistema operatiu. I encara en plana de salut, més d'un milió de persones van donar sang i plasma a Espanya durant el 2025. Segons el Ministeri de Salut, es van superar els 1,6 milions de donacions, imprescindibles per a intervencions quirúrgiques, tractaments oncològics, transplantaments i urgències. Avui, precisament, és el Dia Mundial del Donant de Sang. I parlem en cultura, ja que el Festival de Cinema Català FICCAT premia el documental Operació Hipèrita, la trama civil de la Guerra Química, un treball de TAC12 en coproducció amb La Xarxa, Radio Televisió Espanyola Catalunya i 3CAT. En el mateix festival, també Joel Joan ha rebut el Premi Montserrat Carulla a la Gala de Cloenda de la 18a edició d'aquest festival. En el seu discurs, Joel Joan ha reivindicat tant la identitat com la llengua catalana. Ja en esports, en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta es corona amb la seva segona Champions de la història per 17-16. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio a l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps amb la millor música dels anys viscuts. Una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre del 93. I ho va fer amb aquest meravellós tema d'amor de Barry White que escoltem en directe. Algú va dir... La música té el poder de convertir un dia gris en un moment ple de màgia i alegria. Ho comprovem una vegada més, perquè això ho fem junts. Quina és la teva?
1: Escolta una cançó de la Cat Stevens, em sembla que és de Maybell Lina Bandi. Vinga, gràcies.
0: Doncs mira, aquesta també és música de Cat Stevens. És una excepció en la seva carrera artística perquè és un tema absolutament instrumental, molt poc conegut, però agradable d'escoltar, i que es diu White Lester.

Cat Stevens ha estat un company d'aventures, sovint aquí al programa. La veritat és que la majoria de les seves cançons ens agraden molt. I les hem donat a conèixer a molta gent que no... Només en coneixia d'ell, per exemple, el Morning Has Broken, que potser va ser el més popular entre nosaltres. Però l'amable comunicant del contestador automàtic ha parlat de Lady d'Arbenville. El cantautor d'origen greco-xipriota Cat Stevens va escriure aquesta cançó el 1970 després d'estar un any hospitalitzat per tuberculosi i un problema al pulmó. Al final de la seva recuperació va anar a una festa a Londres que tenia de convidats alguns músics d'elit com Jimmy Page, Steve Winwood, Eric Clapton, etc. Però a la festa també hi havia una noia molt guapa, d'origen nord-americà, i de només 14 anys. El seu nom era Patti d'Arbenville. Cat Stevens es va enamorar ràpidament d'ella. Van sortir un any. Van viure junts a Londres i ella el va acompanyar també a les seves gires per Estats Units i França. Per Cat Stevens, aleshores, era l'amor de la seva vida. Però quan ell li va proposar formalitzar la relació, ella va dir que no. Segons sembla, Cat Stevens va saber que ella havia anat a l'habitació de Mick Jagger dels Rolling Stones. A Cat li va costar molt superar la ruptura i no se li va acudir una altra cosa que dedicar-li una cançó amb un missatge metafòric sobre la mort. Bueno, segurament es referia a la mort de l'amor. Però Patti va escoltar aquesta cançó estant a Nova York i va declarar que la sensació que va tenir va ser de molta tristesa perquè va creure que Cat Stevens parlava de la mort d'ella. I deixava anar frases molt depressives. Bueno, Lady d'Arbenville diu que va plorar molt a l'escoltar aquesta cançó.

0: Lady d'Arbenville, una cançó d'amor desesperada de Cat Stevens de 1970, el seu primer èxit.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten per FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT, arreu de Catalunya, Andorra i les Balears en diferents dies i horaris. Moltes d'elles deixen a la teva disposició el podcast del programa, als seus webs, per si no et vols perdre res, per escoltar-nos en diferit o per descarregar l'arxiu i portar-lo amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya el Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a les plataformes, entre d'altres, iVox.com, també a YouTube, a iTunes, a Apple. No perdis la sintonia. I participa. Qualsevol excusa és bona per compartir els teus bons records en forma de música. Per exemple, estem disposats a dedicar-te una bona part del programa si ens dius quines són les teves 10 cançons preferides de tots els temps. Digue'ns-ho per correu electrònic enviant un

90, però amb molta més assiduïtat des que estic feliçment jubilat fa 8 anys. Com t'agrada saber-ho, et diré que t'escolto des de Sant Cugat del Vallès i des de qualsevol altre lloc on viatjo gràcies als podcasts. Entre centenars de cançons que m'agraden, he triat el meu top 10 d'intèrprets pop-rock anglosaxó. Un altre dia podríem anar a l'autòcton, i d'ells, 5, i d'elles, 5. La cançó que em porta els millors records. Records, tornar al cor, sí senyor. Ens ho diu Félix Beriaín, que en el número 10 situa Stevie Nicks. Bé, en realitat el disc és de Fleetwood Mac, es diu Sara, i segons sembla és una cançó que Stevie Nicks va dedicar a la seva amiga, que va començar a sortir amb Mike Fleetwood, el líder de la banda, i es va acabar casant amb ell. Bueno, segons sembla, Mike era la seva parella, i ella es va sentir traïcionada per la seva millor amiga, que es deia com aquesta meravella de cançó, Sara.

Fleetwood Mac amb la veu de Stevie Nicks el 1979. La primera de les 10 d'en Fèlix Beria Inda, Sant Cugat del Vallès. Ell ha decidit seleccionar 5 veus femenines i 5 de masculines. En el número 9 situa el mític Stairway to Heaven de Led Zeppelin de 1971. Una reflexió sobre l'esperança i la redenció. Una recerca de llum quan ens sentim perduts a la foscor.

0: the Way to Heaven de 1978 de Led Zeppelin, un gran tema que retallem una mica perquè passa dels 8 minuts de durada.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club amb l'Albert Malla.
0: Has parat a pensar quines són les teves 10 cançons preferides de tots els temps, de tota la teva vida? Quan ho tinguis clar, m'envies un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com. I si no s'aparten massa de la línia musical del programa, les compartirem. En el número 8, en Fèlix de Sant Cugat ens posa una cançó de la Chrissie Hynde dels Pretenders de 1994 que es diu I'll stand by you, és a dir, estaré al teu costat, que quan et diuen això resulta molt reconfortant, oi?

estaré al teu costat. Que bé. Perquè la majoria de gent que coneixes està al teu costat quan estàs de festa, quan els fas riure, quan s'estan divertint. S'hi apunten ràpidament. Però quan estàs fumut, quan estàs passant un mal moment o una mala temporada amb una mala ratxa, queden poquets. I si algú et diu estaré al teu costat per al que faci falta, és molt d'agrair. Chrissy Hynde, la veu de Pretenders, i aquella broma que es feia als anys 80, no? I tu què pretenders? Doncs jo pretenc que no t'oblidis mai d'escoltar la ràdio, la teva vella amiga de sempre. Així començava la cançó número 7 d'en Fèlix, remenant el dial d'una ràdio, el mític Wish You Were Here de Pink Floyd, 1975. La cançó que es diu Tant de bo estiguessis aquí. Gràcies per el temps que ens has dedicat, Fèlix, per la teva bona memòria, per el teu bon gust i per recordar-nos autèntics tamarros com aquest, d'aquells que ja no es fan.

0: Wish You Were Here. Tant de bo estiguessis aquí. La cançó que donava títol genèric a l'àlbum de Pink Floyd de 1975. No fa pas gaire, el passat 22 de maig de 2026, moria el músic britànic Dick Parry, històric saxofonista i col·laborador de Pink Floyd, a l'edat de 83 anys. Encara que no era membre oficial, el seu saxo va definir temes legendaris de la banda. Algú va dir: la consciència és la bruixola humana. Bueno, ho va dir concretament el gran Vincent Van Gogh.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Què tal, com estàs, Coco? Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Tranquil, tranquil·la, no et preocupis de res. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Segueix-nos al Facebook. El grup dels seguidors d'aquest programa, el grup dels oients, es diu com el programa Cocodril Club i està ple de bons records musicals i de tota mena. Però potser hi faltes tu per dir la teva. Al Facebook, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Estem compartint les 10 cançons preferides d'en Félix Beriaín. En aquest cas, internacionals. Diu que potser un altre dia ens enviarà la llista de 10 autòctona. De moment hem escoltat molt bones cançons com la de Fleetwood Mac, Led Zeppelin, Pretenders, Pink Floyd i ara Joan Baez amb Diamonds and Rust, és a dir, Diamants i Òxid, de 1975 també.

Bamba és en directe des del 1975 amb aquest dall amb el Sant Rush, Diamants i Òxid, que explica una trucada d'un antic amant que la transporta 10 anys enrere a un hotel de mala mort. Suposa que els records porten diamants i òxid. Per això es diu així aquesta cançó. I la següent, la cinquena, d'en Fèlix Beriaín de Sant Cugat del Vallès, és de 1971 i dels Rolling Stones. Wild Horses, del seu àlbum Sticky Fingers, dits enganxosos, cavalls salvatges, de 1971.

Wild Horses. Cavalls salvatges. Una balada molt intensa dels Rolling Stones que m'ha fet recordar que una de les moltes coses que et demanem si vols participar és: quin seria el teu lent preferit per ballar de dos en dos? La millor balada no tan sols per escoltar, sinó especialment per ballar amb la persona que t'agradaria fer-ho. Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. En Félix Beriaín de Sant Cugat del Vallès ha decidit escollir 5 cantants masculins i 5 de femenins. Per això, en el número 4 hi ha una altra cançó del mateix any que la que estàvem escoltant, de 1971, i de la gran Carole King, You've Got a Friend.

0: got a friend.
1: Now ain't it good to know that you've got a friend?
0: Tens un amic.
1: When people can be so cold.
0: La cançó que Carole King va voler regalar-li al seu amic James Taylor, després d'haver passat ell una molt mala temporada per problemes amb les drogues i amb l'alcohol, està molt fumut, està malalt. Però ella li va dir, tens un amic, i li va regalar aquesta cançó que formava part del seu àlbum Tapestry, que va batre tots els rècords en el seu moment, el 1971. Aquí ja ho veus, ja ho sents, compartint cançons convertides en autèntics himnes, i la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. En Fèlix em posa una de les de Beatles que més m'agraden, Strawberry Fields Forever, que aquí es va dir Campos de Fresnes, del 1967.

Strawberry Fields Forever, Campos de Fresas, de l'àlbum Magical Mystery Tour dels Beatles de 1967. John Lennon es va inspirar en els seus records d'infantesa quan jugava en uns jardins a prop de Liverpool, la seva ciutat, però la va escriure a Almeria durant el rodatge de la pel·li Como gané la guerra, i en el 2 d'en Félix, Janis Joplin. 1969, Cosmic Blues.

la veu irrepetible de Janis Joplin, única, que com sabeu va viure només 27 anys. Havia nascut a Texas el 1943 i va marxar el 1970 a Los Angeles. Segons sembla, tenia un coeficient intel·lectual de 165. És una dada poc coneguda. Bueno, també els té Lady Gaga, però és que tenir un coeficient intel·lectual de 165 és molt per sobre de la majoria. Va ser una autèntica icona hippie. La seva veu va canviar el rock per sempre. Félix Bediaín, des de Sant Cugat del Vallès, ens ha proposat com les millors cançons de la seva vida. Sara, de Fleetwood Mac, Stairway to Heaven, de Led Zeppelin, I'll Stand By You, de Pretenders, Wish You Were Here, de Pink Floyd, Diamonds and Rush, de John Baez, Wild Horses, de Rolling Stones, You've Got a Friend, de Carole King, Strawberry Fields Forever, dels Beatles, Cosmic Blues, de Janis Joplin, i acaba el seu correu dient que la número 1 és Sara, de Bob Dylan. És curiós perquè has començat amb Sara, de Fleetwood Mac, que parlava d'una traïció, perquè a Stevie Nicks, la seva millor amiga, li va pispar el seu nòvio. I aquesta Sara de Bob Dylan està dedicada a la seva dona en el seu àlbum Desire de 1976, perquè Bob Dylan estava intentant evitar el divorci i reflecteix el seu amor per Sara. En Fèlix s'acomiada dient gràcies, Albert, per un programa que ens fas passar tan bones estones. Ets imprescindible en les nits d'insomni o en els matins brillants o en les tardes fosques. En qualsevol moment acudim a la teva farmàcia, la d'emergència és vital. Una abraçada per tu i per tots els cosos, Fèlix Bediaín. Moltes gràcies. No perdis la sintonia.

0: 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que intenta sempre acariciar la teva memòria amb la millor música dels anys viscuts. Algú va dir, bé, concretament va ser Jean-Paul Sartre. Avui en dia sabem com es fa tot, excepte viure. I això ja saps que ho fem junts.
2: Hola, Albert, sóc la Carme i m'agrada molt el country. Sempre escolto el teu programa. Aviam si poses alguna cançó de country. Te la deixo triant a tu i segurament que ja m'agradarà.
1: Això espero. Mira, a mi sempre m'ha donat bon rotllo. Crec que és un bon tema de country que es diu Queen of Hearts, rei de cors, i interpretat per Juice Newton de Nova Jersey, que la va gravar el 1981. Ella ara té 74 anys.

Queen of Hearts. Jesus Newton. 1981. Ah, però aquesta és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.

i Tengo ganas de ti, si no m'equivoco, va ser el primer gran èxit de Miguel Gallardo, que em porta molts records de ràdio, i és possible que també alguns dels nostres oients els hi porti records d'adolescència, potser a elles, d'un temps en què eren fans d'ell, de Miguel Gallardo. Avui l'escoltem perquè Jesús, el germà de Miguel Gallardo, ha escrit el llibre Miguel Gallardo, un músico romántico, Su camino y la estela. Un llibre en el que ha estat tan amable de comentar que va ser un dels locutors de més audiència a la ràdio, que el va entrevistar moltes vegades.

Otro ocupa mi lugar. Otro éxito de Miguel Gallardo. Otro duerme junto a ti. El llibre Miguel Gallardo, un músico romántico, su camino y la estela, escrit per al seu germà Jesús, és una narració feta amb molt d'afecte, però objectiva i veraç de com era el món de la música als anys 70 i 80. Encara sovint, oients del Cocodril, em demaneu temes com aquest o aquell que a mi m'agradava especialment, Tu amante o Tu enemigo. Un llibre que recomanem a tots i a totes les seves fans. Miguel, malauradament, els va deixar molt jove, el novembre de 2005.

Nada, estan preparant una gran festa de presentació d'aquest llibre que ha escrit el seu germà. Morí el 2005 a Madrid, però quan ell era més famós, quan més es parlava d'ell i més se l'escoltava, durant molts anys va viure a Barcelona. Per cert que, com que aquí juguem sovint amb les versions, aquesta cançó no era seva, no? Era d'un tema original de Harpo, un intèrpret desconegut, perquè la seva cançó la vam conèixer a través d'aquesta adaptació al castellà de Miguel Gallardo. Aquesta versió original es diu Movistar, és a dir, estrella de cinema. I es va publicar el 1976.

Doncs em sembla que és bastant més bona la versió que va fer en castellà Miguel Gallardo que aquesta original de Harpo, nascut a Suècia per als anys 50, va ser actor, cantant i compositor, i també va ser molt conegut a Alemanya i a Austràlia. Movie star, estrella de cinema del 1976. Què tal, com estàs, Coco? Nosaltres, com sempre, fent el que sabem fer millor, entregant una miqueta de la nostra experiència professional i personal perquè aquí al club t'hi trobis molt a gust. I tot seguit, si em permets, la meva especial d'avui, que és dels Dire Straits, Your Latest Trick, és a dir, el teu últim truc, de l'àlbum Brothers in Arms de 1985. Va ser un àlbum mític, era el seu cinquè disc i va impressionar el món. El van gravar a l'illa de Montserrat, al Carib, que m'imagino que allà encara es van inspirar més. I aquí podem sentir un Mark Knopfler en plena forma. El long play va ser 10 vegades disc de platí al Regne Unit. No una vegada, no. 10 vegades va ser disc de platí. És el vuitè disc més venut del Regne Unit de tota la història i un dels més venuts del món.

desitjo que t'hagi agradat molt la meva especial d'avui. A mi em sembla una meravella aquest Your Latest Trick, el teu últim truc, de l'àlbum Brothers in Arms dels Dire Straits de 1985, el seu cinquè àlbum.

i va ser èxit el maig de 1982. Tu ja hi eres, oi? Bueno, l'hem posat com a introducció al correu electrònic que ens ha enviat en David Fuentes des de Terrassa, aquí a cocodrilclub@gmail.com, en el que ens diu: hola Albert, fa poc que escolto el teu programa i m'encanta, em sap greu no haver-lo descobert abans, però gràcies als podcasts vaig recuperant programes antics al iVoox. Et proposo una amb marxeta de la Steve Miller Band que es diu Rockin' Me. Ah, doncs aquesta va ser 6 anys anterior a l'Abra Cadabra, però va arribar, aquí no va sonar gaire, però va arribar al número 1 de la prestigiosa llista Billboard Hot 100, i aquesta Rockin' Me, que podríem traduir com em fa vibrar, em permeto incluir-la en aquell espai de cançons que donen bon rotllo. A mi me l'ha donat mentre preparava

0: Des dels Estats Units, la Steve Miller Band l'ha demanat des de Terrassa, David Fuentes. Algú va dir: la vida és curta, comença a viure ara, no esperis més.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio. Cocodril Club.

0: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM. Algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Per si no tens un transistor a mà, però tens una tele. En qualsevol cas, gràcies per escoltar-nos. En conseqüència, gràcies per preferir-nos. Tant de bo que aquí t'hi trobis bé. I que potser fins i tot pretenem que durant, ni que sigui una estona, mentre surt el programa a l'aire, t'oblidis de tot allò que et preocupa. La música dels Cocos genera prodigis. Bé, les 125 emissores emeten el programa en diferents dies i horaris, però a més, cada vegada hi ha més amics que ens escolten en diferit, amb la qual cosa, bon dia, bona tarda, bona nit. Aquesta és la màgia de la ràdio i ara no sabem en quin moment del dia o de la nit ens escoltes, ni molt menys en quin humor, que això també és molt important perquè t'agradi més o menys el programa. En qualsevol cas, si no et vols perdre res, recuperaràs els últims programes emesos a la plataforma iVox.com. També estem a YouTube, iTunes, Apple, com es diu allò, Amazon Music, en fi. I els webs de la majoria d'emissores que emeten el programa, que també deixen el podcast. El grup de Facebook dels oients d'aquest programa té més de 40.000 amics i allà ens hi trobem en qualsevol moment del dia i de la nit per compartir records musicals i de tota mena. Recentment, l'amic Pere Tàpies hagués fet 80 anys. Ho vam comentar, vam posar una foto, la primera foto que teníem amb ell, de l'any 77, d'una entrevista que li vam fer abans d'un recital. Després, hauria de ser el 79 o el 80, quan, treballant a Ràdio Terrassa, van proposar patrocinar un concurs de grups novells. Van haver-hi diverses semifinals i a la final em van demanar quin artista recomanaria perquè fes el final de festa. Jo vaig recomanar Pere Tàpies. Paio fantàstic, que a més feia un tipus de música que no ha fet ningú més, ni abans ni després. Ell en realitat era advocat, però es va dedicar a això. I ja sabeu, molts de vosaltres, que el primer professional que em va deixar parlar per un micro i jugar a fer ràdio quan jo només tenia 13 anys va ser Salvador Escamilla en el seu mític programa Ràdio Escop. I al bon amic Salvador li agradava fer rodolins quan parlava d'algun artista. Per exemple, deia Marina Rossell, la dona del Vendrell. I ella em deia, jo sóc del Gornal, però bé, és que li queda millor el rodolí així, no? Després, què més deia? Deia les germanes Ros, que venen de dos en dos. Doncs quan presentava a Pere Tàpies, en Salvador deia Lu de Vilanova i la Geltrú. I l'amic oient Eloi Fernández Espinosa, al comentar que ara hagués fet 80 anys, Pere Tàpies ens va deixar el 2017, va dir, a veure si el programa pots posar la moto. Doncs amb molt de gust, Eloi.

0: Genial, en Pere Tàpies. Gràcies per la teva proposta, Eloi Fernández Espinosa. M'agradaria molt compartir un fragment de l'entrevista que li vaig fer aquí al programa, perquè, a més, aquell dia m'acompanyava una companya molt estimada, la Lolo Oliver, Maria Dolors Oliver, que malauradament ens va deixar el 2019 molt, molt jove. Amb ella havíem gravat moltíssimes convocatòries de publicitat. Quan els clients demanen veu masculina i veu femenina, ens enteníem molt bé professionalment i teníem una amistat també personal, no? I aquell dia va venir a l'estudi on jo estava fent el programa, perquè a l'acabar havíem de gravar un spot junts, i li vaig dir: mira que tinc en línia Pere Tàpies, pregunta-li alguna cosa si vols. I així va anar la cosa. Escoltem un fragment.
1: Escolta'm, Pere, aquest és un programa revival, però no tan sols de música, sinó també de ràdio. M'agradaria saber quins són els teus primers records de ràdio. Jo, potser per refrescar-te la memòria, et diré quins són els meus primers records de ràdio vinculats amb tu.
2: A veure.
1: Doncs mira, van ser a l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona.
2: Sí, senyor.
1: Amb l'estimat Salvador Escamilla.
2: Sí, senyor.
1: El 69-70 deuria ser. Jo estava entre el públic, en pantaló curt, el dia que ell et va presentar com una nova promesa de la cançó, i tu vas fer la cançó de les trompetes.
2: Sí, senyor. Escolta, memòria perfecta.

0: Evidentment, el so de la trompeta no era de cap trompeta. Era de la seva boca. Va ser el primer disc, va ser la primera cançó que va presentar a la ràdio Pere Tàpies. I recordes quan vas cobrar la primera vegada que vas cobrar per cantar?
1: Sí, sí, sí, et cobro exactament 555 pessetes.
0: Bueno, no estava gens malament.
1: Estava molt bé.
0: Estava
1: i me les vaig gastar amb un sopar i en comprar-me una guitarra.
0: Això de la gastronomia ja aleshores ja...
1: Ja anava bé.
0: Sí, sí, sí, sí. Em sembla que d'aquest tema et volia parlar una estimada companya, la Lolo, que ens ha vingut a veure aquí al programa avui, que et volia fer una pregunta. Lolo.
1: Molt bé, Lolo, digues, digues.
2: Hola, Pere, mira, és que jo sé que per persones properes a tu que estan al redor teu del programa, que no tan sols ets una persona que dona bon rotllo, una antena, sinó que cada dia tens un somriure i que, a més, ets una persona molt afable, que no t'han vist mai amb una mala paraula, eh? Això m'ho han dit.
1: Quan parlem de televisió, parlem de ràdio, estem parlant de col·lectius, Ara mateix aquí, segurament, doncs, hi ha algun realitzador, hi ha algú que, estàs tu, està el Valle, estic jo, i quan estàs en un col·lectiu, home, el que està al teu costat vol que hi hagi bon rotllo, vol que la cosa vagi bé.
2: No, sí, però Pere, saps que això no sempre és així, eh? Jo et volia preguntar si tens algun secret, o és el menjar, o què és que et dona aquest bon rotllo cada dia.
1: Home, mira, jo et diré una cosa, tot això és un... Jo et diré on està la base d'això. Està amb l'educació i amb la formació. L'educació en quant a convivència i en quant a la formació per tenir el que se diu criteri. És a dir, que s'exerceixin dues coses, una mica la saviesa i la prudència, saps què vull dir, Lolo?
2: Sí, el meu pare sempre diu que ens han d'educar 30 anys abans de néixer.
1: Seria, home, això estaria molt bé,
2: Gràcies, Pere.
1: Gràcies a tu.
0: Pere, jo estava ara mateix també recordant una altra situació radiofònica molt especial, que em sembla que no he tingut ocasió de dir-te-la mai, perquè no, mira, no em deurien recordar, i ara sí que m'ha vingut al cap.
1: A la memòria, digues.
0: Mira, quan unes setmanes abans del 20 de novembre del 1975,
1: sí,
0: et deu sonar la data.
1: Data de recordar per sempre.
0: Sí, doncs a la ràdio, a banda dels discos prohibits de tota la vida, més els censurats pel director que tocava en aquell moment, perquè hi havia directors de ràdio que eren més censors que els censors, tu ho saps,
1: sí,
0: això?
1: Sí, sí, sí.
0: O sigui, discos que havien passat la censura, després en aquella ràdio estaven ratllats i tal perquè no els poguessin posar.
1: Sí.
0: Bueno, doncs, unes setmanes abans del 20 de novembre del 75, ens van enviar una llista de cançons que normalment no hi havia problema, però que en aquella circumstància van quedar prohibides. Jo recordo, per exemple, el Sebal Caimán, ens la van prohibir, no fos cas que algú pensés que li estàvem dedicant a... Exacte. I n'hi havia moltes més, però jo me'n recordo sobretot aquesta del Sebal Caimán. Però no hi era tan bon home.
1: No,
0: i jo, el 20 de novembre, jo la vaig posar. I no va passar res.
1: No va passar res. Perquè després me la van prohibir,
0: Després te la van prohibir.
1: Sí, sí, jo vaig tenir moltes vegades que va estar prohibida,
0: Ja, però amb aquella llista se'ls va escapar. La llista de cançons dubtoses de quan allò del parte médico habitual de cada dia, saps?
1: En definitiva, va coincidir. És que la intencionalitat no hi era pas per cap persona d'aquestes conegudes, però va coincidir. És que això va ser la gràcia del tema.
0: La clarividència del Tàpies.
3: S'ha mort, pobre home. I tan bon home que era. Thank you, thank you.

0: quina cançó t'hagués agradat escriure?
1: Hi ha una cançó que hagués agradat escriure molt, que és el Piccolissima Serenata de Renato Carosone.
0: Sí, senyor. I per què aquesta?
1: Home, senzillíssima, plana, però a la vegada d'una execució magistral, i a més, amb tot el caire de territori que hi pots dir. No? És a dir, és una cançó que està aplicada a Itàlia, és italiana, però amb aquesta Itàlia oberta, m'explico? Mm. Oberta als camins i oberta a tot. I és una cançó que a mi sempre m'ha entusiasmat.
0: Moltíssimes gràcies, moltíssima sort i molt d'èxit, com sempre, Pere.
1: Escolta, i gràcies a vosaltres, eh?
0: A tu, sempre. Una abraçada.
1: Vinga, maco, que vagi bé.
0: Vale, maco. Adéu, adéu.

Picolíssima serenata, però també va ser un èxit de la música popular de la Itàlia de la postguerra. Havia sigut un nen prodigi del piano. Renato Carosone, nascut a Nàpols el 1920, va marxar a Roma el 2001. Va ser la cançó que li hagués agradat escriure al nostre convidat recuperat avui, Pere Tàpies.

aquesta que escoltes potser és una música que t'està agradant, però per mi no és una música qualsevol, ni tan sols és una música bonica. És una música molt especial. És la... Bueno, podria dir que és la que vaig escollir per un vídeo reportatge de tota la vida del meu pare, quan feia 10 anys que ens havia deixat. Però no és que jo l'escollís, és que una matinada, tornant d'un bolo molt lluny de casa, per casualitat vaig escoltar aquesta música per la ràdio, i a l'escoltar-la em va inspirar a fer precisament aquest vídeo reportatge de les fotos i dels vídeos de tota la seva vida. I si algun dels seus fills havia de fer un vídeo, era jo, que em dedico a aquestes coses del doblatge i tal, no? I la idea, clar, era fer una còpia per als meus germans i altres familiars. Bueno, és que aquests dies fa 23 anys que marxava el meu heroi, el meu amic, el meu referent, el meu pare. La cançó és de 1986. Bueno, el tema instrumental, millor que la cançó, i es diu Waterfalls. És del gran Rick Wakeman, d'un àlbum anomenat Country Airs. El meu pare sempre havia estat un gran oient de ràdio, i als anys 80, quan la ràdio se sentia molt més cara i jo era una mica famós, el pare se sentia orgullós quan els amics i coneguts li deien que m'escoltaven. Ell també em va escoltar fins al final amb un petit transistor a l'Hospital de Sant Pau. Potser em dedico això perquè des de ben petit el veia amb ell remenant el dial de la ràdio i, per exemple, dient-me: "Ei, mira, que avui he agafat l'emissora del poble de la meva mare, Sant Feliu de Codines. L'he agafat des de Barcelona. No se sent gaire bé, però..." Clar, era una emissora amb molt poca potència. Bueno, no hi ha gaire cançons dedicades als pares, però avui voldria compartir amb vosaltres una que va escriure el meu amic Joan Isaac per en Diango, i que Diango la va publicar l'any següent que ens deixés el meu pare, el 2004.

Com que les zones de la ràdio arriben fins molt a dalt, potser ens està escoltant. I ara ens acomiadem recordant nits de festa, els més ballats de la història. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar de qualsevol època. Una, sisplau. Alguna vegada hauràs ballat, no? I aprofita per dir-me també quina era la teva discoteca preferida. Així ho ha fet la Sílvia Mestres des de Granollers, on sabem que tenim molts oients. Diu, a mi, Albert, m'agradava ballar una cançó que es diu I Love You, You Smile. Potser era de Xanís? No estic segura. La meva discoteca preferida era HH, d'aquí Granollers. En ella em vaig atrevir a fer coses i anar vestida d'una manera com cap altra discoteca. Doncs sí, era de Xanís, era molt agradable i pràcticament va ser un one hit wonder d'ella, que ara té 53 anys, nascuda a Pennsylvania, Estats Units. També actriu i ballarina, el seu èxit del 91, I Love You Smile. M'agrada el teu somriure, que si em permeteu, li dedicaré a la meva parella, perquè quan ella somriu, penso que és del millor que em pot passar. Procura ser feliç, cocodril.

0: dia.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Bon dia, són les dues. Us parla Adrià Jurado. Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat aquest diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública.
2: És la darrera protesta d'aquest curs després del trencament de negociacions amb el Departament d'Educació i un preacord que no van avalar la majoria del professorat.
0: Repassem les altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
0: El Gran Premi de Fórmula 1 ha tornat a omplir aquest cap de setmana els accessos al circuit de Barcelona, a Catalunya.
2: I és que milers d'aficionats s'hi han desplaçat provocant una circulació intensa a les principals vies d'accés i obligant a activar mesures especials de trànsit.
0: I també en afectacions s'activa el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, Anoia, Noguera, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i Terra Alta, segons informa Protecció Civil.
2: Recordem a més que precisament ahir en aquesta zona va haver un incendi que va afectar unes 50 hectàrees a Sanaüja i que els bombers donen ara per controlat.
0: Moment de repassar precisament la previsió del temps per les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana. Al Pla de Barcelona teníem temperatures per sobre dels 22-23 graus i també en molts punts a la Costa Brava aquestes temperatures eren al voltant dels 20-22 graus. Amb un matí molt assolellat i hem tingut l'arribada per les Terres de l'Ebre i comarques de Tarragona, bandes de núvols alts i prims, però en general el matí ha estat molt i molt assolellat. Amb unes temperatures que aquestes hores a poc van pujant, temperatures que són càlides a bona part del territori català i de cara a les properes hores inclús podran pujar més al Pla de Lleida amb valors que esperem arribar als 34 a 36 graus. Per tant, ambient càlid a aquestes hores de la jornada i augment de la inestabilitat sobretot de cara a aquesta tarda al Pirineu, amb ruixats que podran anar acompanyats de tempestes, sobretot ubicats a punts de la Cerdanya, del Ripollès i també acabaran afectant el nord del Pallars i arribaran també al nord de l'Aran. Ho anirem seguint aquí la xarxa que tinc. Bona tarda.
0: I en successos, ahir 3 persones van morir en 3 accidents al medi natural.
2: En concret, un jove ofegat al riu Llobregat a l'Ametlla de Merol, al Berguedà, un submarinista desaparegut a Cadaqués i una persona que va caure uns 100 metres al port de Medacorba a Alins.
0: I en esports, el Barça s'imposa al Tenerife per 76-85 i es classifica per a la final de la Lliga ACB.
2: El Joventut, per la seva banda, ha de guanyar els 2 partits a l'Olímpic per mantenir opcions d'arribar a la final.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius a la xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat avui diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública.
2: És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de les negociacions amb el Departament d'Educació i un preacord que no van avalar la majoria del professorat. Ens amplia tots els detalls de la jornada Norma Lebrero.
4: En aquesta mobilització en diumenge també s'hi han sumat les associacions de famílies d'alumnes de Catalunya, sindicats d'estudiants i polítics, com Esquerra, la CUP i Comuns, reclamant un gran acord de país per reforçar l'educació pública. Jordi Carreras és president de la FAC.
5: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral, sinó com una oportunitat per abordar els reptes que realment avui té l'educació pública. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
4: Els sindicats alerten que s'ha acabat el curs escolar, però no les protestes. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, la secretària general de la Federació d'Ensenyament de la CGT, Laura Jané, i la secretària de la CNT Ensenyament, Montse Luque.
6: No volem anar a comentar la jugada, volem anar, en tot cas, a obrir un procés negociador que resolgui realment doncs, les mancances que té el sistema educatiu. Si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor. La feina el govern la tindrà igual, és a dir, o durant l'estiu
7: s'asseu a negociar i arregla l'emergència educativa o que comenci a preparar eleccions.
8: La lluita continuarà per on totes vulguem. Ningú ens vindrà a dir per on ha de continuar aquesta lluita que és nostra, de les treballadores. Reorganitzem-nos aquest estiu i comencem el curs amb força perquè això no s'ha acabat i guanyarem.
4: El 20 de juny els sindicats celebraran una assemblea educativa per definir l'estratègia reivindicativa de cara al curs vinent.
0: I seguim encara en plana educativa, però en aquest cas parlem de que les famílies monoparentals podran gaudir de bonificacions entre el 50% i el 100% en els preus de les matrícules de les universitats públiques i la Universitat Oberta de Catalunya.
2: Rebran el mateix tracte que així que les famílies nombroses. En el cas d'una família uniparental amb dos o més fills, l'exempció serà total, mentre que els estudiants de família monoparental amb un fill pagaran el 50%. La mesura s'aprovarà aquest dimarts al Consell Executiu en el marc del decret que fixa els imports de les matrícules i es començarà a aplicar al curs 26-27. El govern ha reservat una partida de 12 milions i mig d'euros en els pressupostos que està previst que rebin el vistiplau del Parlament al juliol.
0: I parlem del Gran Premi de Fórmula 1 que ha tornat a omplir aquest cap de setmana els accessos al circuit de Barcelona a Catalunya.
2: Milers d'aficionats s'hi han desplaçat provocant una circulació intensa a les principals vies d'accés i obligant a activar mesures especials de trànsit. Ens ho explica des de Vallesvisió la Janira López.
9: Milers d'aficionats han visitat aquest cap de setmana el circuit de Barcelona-Catalunya per viure en directe el Gran Premi de Fórmula 1. Durant la jornada d'avui, una gran quantitat de vehicles s'han desplaçat fins a les instal·lacions, fet que ha provocat moments de circulació intensa als accessos del recinte. Una de les carreteres més afectades des de primera hora del matí ha estat la C-17, una de les principals vies d'accés al circuit, juntament amb la P-7 i altres carreteres de l'entorn. També s'hi han registrat increments importants de trànsit en vies com la C-35. Per garantir una millor mobilitat i minimitzar les retencions, s'han aplicat mesures específiques de regulació del trànsit. Ens en dona més detalls Josep Maria Massip, sotinspector dels Mossos d'Esquadra.
10: Per les característiques del circuit on està, doncs la mobilitat és un aspecte molt important que treballem ja des del primer moment, a primera hora del matí. L'entrada sempre és més esglaonat perquè tothom no mira només una cursa, hi ha gent que li agrada o li interessa tot el que és el Gran Premi, però està clar que la sortida seria un moment molt combinant que a més ens coincideix amb una operació tornada a l'autopista P7, que és una de les vies importants del nostre territori.
9: És per això que davant l'elevat volum de desplaçaments previstos, els Mossos d'Esquadra i el Servei Català de Trànsit han posat en marxa un dispositiu especial amb l'objectiu de gestionar de manera eficient tant els accessos com les sortides del circuit.
0: I també us informem que s'ha activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, l'Anoia, la Noguera, la Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i Terra Alta, segons informa Protecció Civil.
2: Precisament ahir en aquesta zona va haver un incendi que va afectar unes 50 hectàrees a Sanaüja. Els bombers donen per controlat aquest incendi, tot i que mantenen unes 15 dotacions terrestres a la zona per tal d'executar tasques de vigilància, repassar el perímetre i evitar revifades amb l'entrada de la marinada.
0: I repassem altres successos. Ahir 3 persones van morir en 3 accidents al medi natural.
2: En concret, va ser un jove ofegat al riu Llobregat a l'Ametlla de Merola, al Berguedà, un submarinista desaparegut a Cadaqués a l'Alt Empordà i una persona que va caure uns 100 metres al port de Medacorba, a Alins, a la comarca del Pallars Sobirà.
0: I els Mossos d'Esquadra van detenir el 29 de maig un lladre que utilitzava un patinet elèctric per robar cadenes d'or a dones d'edat avançada.
2: El bisbe de 22 anys cometia els robatoris al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat. El seu modus operandi consistia a circular amb un patinet elèctric per la vorera fins a localitzar una víctima potencial. Un cop seleccionada, s'hi aproximava ràpidament per l'esquena i li feia una forta estrabada per arrencar-li la cadena que portava al coll.
0: I parlem de política i parlem de l'expresident de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, que ha fet una revelació al programa Ciutadella sobre una de les decisions claus de la seva trajectòria política.
2: I és que Mas admet que amb la distància d'aquesta última dècada no hauria optat pel seu ja famós pas al costat de l'any 2016 si hagués pogut preveure tot el que s'esdevindria posteriorment. L'escoltem.
11: No me'n penedeixo si ens posem en la situació aquella. Si la pregunta és, vostè en aquell moment tornaria a fer el que va fer des del punt de vista de plegar perquè allò pogués continuar? La resposta és sí. veient el que ha passat ara, veient tot el que ha passat, jo no l'hauria fet el pas al costat. Però en aquell moment, i ens hem de situar en aquell moment, perquè és quan jo el vaig fer, el tornaria a fer exactament igual.
2: Les declaracions s'emetran íntegrament avui a partir de 2:15 a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
0: I parlem de salut, ja que avui diumenge, amb motiu del Dia Mundial de les Persones Donants de Sang, el Banc de Sang i Teixits ha organitzat un espectacle amb 150 drons que il·luminarà el cel de Barcelona.
2: La iniciativa vol agrair la solidaritat dels donants i alhora animar noves incorporacions al sistema de donacions, informa Núria Pereira.
12: El cel de Barcelona s'omplirà de cors, missatges d'agraïment i llums vermelles. És l'homenatge que el Banc de Sang i Teixits ha preparat per celebrar el Dia Mundial de les Persones Donants de Sang i reconèixer la tasca dels qui donen de manera altruista. En parla Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits.
13: I és un dia d'agraïment a totes aquelles persones que donen sang, donen plasma, donen plaquetes, és a dir, a totes aquelles persones donants.
12: Més enllà de l'homenatge, el Banc de Sang insisteix en la necessitat d'incorporar nous donants. Entre gener i maig d'aquest any, gairebé 14.000 persones s'han estrenat en la donació i prop de la meitat tenen entre 18 i 25 anys. El repte, però, no és només garantir les reserves de sang.
13: Intentant que els donants de sang també es converteixin en donants de plasma. Necessitaríem més donacions de plasma, però per a partir d'aquest plasma nosaltres ser capaços d'obtenir una sèrie de medicaments que uns 3.000 donants de Catalunya en són dependents.
12: Actualment, Catalunya només és autosuficient en plasma en un 39%. Per això, des del Banc de Sang s'anima als donants habituals a alternar les donacions de sang i plasma. Aquest vespre, el missatge es podrà llegir també al cel de Barcelona, amb figures i paraules com quan dones sang, dones vida, o un simple però significatiu gràcies.
0: I és que 1.070.169 persones van fer donacions de sang i components sanguinis a tot l'Estat l'any 2025, segons dades del Ministeri de Sanitat.
2: Aquestes donacions són imprescindibles per garantir l'activitat sanitària del dia a dia, des d'intervencions quirúrgiques fins a tractaments oncològics, urgències, trasplantaments o complicacions obstètriques. També ha crescut la recollida de plasma amb més de 478.000 litres obtinguts durant l'any passat, un 1,3% més que l'any anterior. Sanitat remarca que reforçar aquestes donacions és clau per reduir la dependència de tercers països i assegurar així tractaments essencials.
0: I encara en plana sanitària, però parlem en aquest cas de digitalització, ja que Catalunya ha iniciat el desplegament del certificat mèdic de defunció elèctrica als centres hospitalaris en el marc de la modernització del registre civil.
2: Aquest nou sistema permet digitalitzar un tràmit que fins ara es feia en paper. El sistema ja està en funcionament i totes les regions sanitàries disposen com a mínim d'un hospital amb el sistema operatiu.
0: I gairebé el 80% de les persones ingressades als centres psiquiàtrics catalans van morir per desnutrició severa i males condicions de salubritat durant la Guerra Civil.
2: Un d'aquests centres va ser el complex psiquiàtric de Sant Boi de Llobregat. Les persones que hi morien eren enterrades en una fossa comuna al cementiri municipal. 90 anys després, Sant Boi de Llobregat i la Generalitat han homenatjat aquestes víctimes. Ens en dona tots els detalls Carme de Fez.
14: L'acte celebrat aquest dissabte al cementiri municipal s'ha fet al costat de la fossa comuna on van ser enterrats molts dels pacients del complex psiquiàtric de la ciutat. Un plafó de la xarxa d'espais de memòria recordarà a partir d'ara aquest episodi històric. L'homenatge és fruit d'una investigació impulsada per la Direcció General de Memòria Democràtica i elaborada per l'historiador Marcos Robles a partir de treballs previs del responsable de l'Arxiu Històric Municipal de Sant Boi, Carles Serret. L'estudi documenta l'elevada mortalitat registrada als centres psiquiàtrics catalans entre 1936 i 1939 i atribueix aquesta situació a la manca d'aliments, les males condicions materials i la vulnerabilitat extrema d'aquests pacients.
15: És una qüestió de fam i desnutrició i d'inanició i de falta de recursos. És un pic molt alt on aquí es va passar una situació molt complexa i segurament estem davant d'un

0: A l'acte hi han assistit el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, així com familiars de les víctimes i entitats de la memòria històrica.
1: I anem a Santa Bàrbara en plana local, ja que han iniciat les activitats preparatòries per l'eclipsi d'aquesta setmana.
2: S'hi ha fet un taller per aprendre a observar el sol amb seguretat i una observació astronòmica nocturna. L'Ajuntament d'aquest municipi del Montsià preveu repartir a més 3.000 ulleres homologades i habilitar fins a 1.000 places d'aparcament per a l'esdeveniment del proper 12 d'agost. Des de la Plana Ràdio ens n'informa Víctor Montecino.
3: L'activitat ha comptat amb la participació de la Societat Astronòmica de Lleida, que ha explicat com observar el sol de manera segura. El seu president, Antonio Mòdol, ha insistit en la importància de protegir la vista i ha advertit dels riscos d'utilitzar aparells òptics sense els filtres adequats.
4: El sol amb una lupa cremem un paper a 200 graus. Amb això, la temperatura de la retina en 50 graus ja en té prou perquè es faci molt bé. Vull dir que imagineu-vos la diferència que hi ha si mirem amb uns aparells òptics, que siguin uns prismàtics, un telescopi i coses d'aquestes, i ho mirem d'així, és que al moment de ficar l'ull ja estarem.
3: Per la seva banda, l'alcalde de Santa Bàrbara, Lluís Jiménez Veguer, ha explicat que les activitats continuaran durant les pròximes setmanes.
5: Aquí el 12 d'agost anirem fent diferents activitats i doncs, bueno, bàsicament el que sí que volem és a la gent conscienciar-la de que l'important és veure l'eclipse, però el veure en seguretat, i per això l'Ajuntament està preparant una dotació sobre unes 3.000 ulleres per a la població i per als que puguin vindre a veure l'eclipse aquí a Santa Bàrbara.
3: L'alcalde també ha avançat que el municipi prepara un dispositiu especial per al dia de l'eclipse.
1: I obrim bloc cultural i parlem de cinema. I ens anem fins a Roda de Berà, on es celebra el Festival de Cinema Català FICCAT, que premia el documental Operació Hipèrita, la trama civil de la Guerra Química. Un treball de TAC12 en coproducció amb la xarxa Ràdio Televisió Espanyola Catalunya i 3CAT.
2: El documental narra com l'estat espanyol va bombardejar amb gas mostassa la població del Marroc durant la guerra del Rif. Aquest va ser el primer conflicte en el que es van tirar bombers d'aquest tipus sobre població civil.
1: I en el mateix festival, l'actor, director, guionista i productor Joel Joan ha rebut el Premi Montserrat Carulla, que reconeix la seva trajectòria pel cinema en català.
2: En el seu discurs ha reivindicat tant la identitat com la llengua catalana.
1: I seguim en aquest cas i anem a Terrassa, on el cinema Catalunya d'aquesta localitat s'ha convertit el dissabte d'ahir en punt de trobada dels aficionats a l'anime amb una nova edició de l'Animegara.
2: La Marató ha tingut com una de les grans protagonistes a One Piece, coincidint amb el retorn de la sèrie en català a la programació de 3CAT i amb la presència d'alguns dels seus actors de doblatge. I ha estat present el company de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
6: El cinema Catalunya ha tornat a omplir la sala principal amb una nova edició d'Animegara, una marató de cinema d'anime que busca apropar la cultura audiovisual japonesa al gran públic i fer-ho a més en català. Per aquesta segona edició s'han programat tres títols emblemàtics: El meu veí Totoro, One Piece Estampida i The End of Evangelion. Ens ho explica l'Ariadna Closa, membre de la Fricassa, que és l'entitat organitzadora.
7: I estem doncs molt contents de que la gent respongui, vull dir, també el cinema doncs s'ompli de públic, no? Públic doncs diferent, la canalla, que és important que vingui al cinema, i també s'acostumi a veure pel·lícules al cinema en català.
6: A més de les projeccions, la jornada ha comptat amb la participació d'alguns dels actors de doblatge de One Piece, com ara Marc Ullot, veu del personatge de Smoker en català.
8: Això està molt ple de gent, nois, no sé si cabran tots.
6: Juntament amb altres professionals del doblatge, Ullot ha compartit anècdotes i curiositats d'una sèrie que, 20 anys després, ha tornat a la programació de 3CAT.
9: Ell em va dir, iaia, per què no anem a veure One Piece? I dic, ah, doncs sí.
6: One Piece continua despertant passions i ho fa cada vegada de manera més transversal. Els espectadors que van créixer seguint les aventures d'en Luffy comparteixen ara afició amb una nova generació de fans, demostrant la vigència d'un fenomen que continua navegant amb força dues dècades després.
1: I deixem el cinema per parlar de música, ja que avui és l'últim dia del Sant Cublà, que el Festival de Música Negra de Sant Cugat del Vallès, que tanca una dotzena edició, on els ritmes llatins han ressonat al Parc de Can Bernet.
2: Avui, darrera jornada d'aquest viatge musical. Des de Cugat Media, Sergio Morales.
10: El Sant Cublà que es prepara per abaixar el taló aquest diumenge amb una jornada familiar oberta a tots els públics. La programació inclourà tallers de percussió africana amb Amadou.

0: Boga, activitats infantils, un vermut musical amb vinils i una roda de samba final a càrrec dels santcugatencs per a Condé. Serà el punt final a 5 dies d'activitats que han convertit Sant Cugat en un espai de trobada entre cultures i tradicions musicals d'Àfrica, el Carib, l'Amèrica Llatina i Europa. Aquesta 12a edició ha combinat projeccions, debats, tallers i concerts per explorar l'origen i l'evolució de gèneres com el jazz, la salsa, el reggae, l'afrobeat o la rumba catalana. Un cap de setmana que ha concentrat el gruix de les activitats amb propostes de música africana i llatinoamericana i molta, molta gresca.
1: I de la música ens anem fins a una fira a les Terres de l'Ebre, ja que arriba una de les fires més arrelades al calendari, en aquest cas a la Terra Alta.
2: Marxem fins a Arnes, que celebra avui la 21a edició de la Festa de la Mel, una jornada que enguany es presenta amb una imatge renovada i una programació plena d'activitats. Més enllà de la festa, el gran atractiu segueix sent l'excel·lència d'aquest producte local, que cada any atreu centenars de visitants disposats a tastar-lo. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
3: Arnes ha celebrat la 21a edició de la Festa de la Mel, una fira que arriba renovada per consolidar-se com el gran aparador d'aquest sector a la Terra Alta. Amb una programació més extensa que en edicions anteriors, l'Ajuntament ha integrat noves propostes com els esmorzars populars i el vermut musical, posant en valor tant el treball dels apicultors locals com l'excel·lència d'un producte autèntic que representa el poble. Escoltem Joaquim Miralles, alcalde d'Arnes.
4: Al final la gent surt de casa, surt perquè saben que el producte que ve avui aquí a oferir a aquesta Festa de la Mel és un producte exquisit, és un producte boníssim i la gent el que vol és anar a degustar-lo i per tant no els fa temor ni la calor, ni el fred, ni el vent i podem gaudir d'una plaça plena de gent i el recorregut està tot ple de gent.
3: L'èxit de convocatòria ha estat total, amb els carrers plens de visitants gaudint d'una jornada frenètica amb vermuts, espectacles i una oferta cultural que s'allarga fins a les 8 del vespre.
1: Les 2:21, moment de parlar d'esports.
5: Notícies en xarxa. Esports.
1: El Barça s'imposa al Tenerife per 76-85 en bàsquet i es classifica per la final de la Lliga ACB.
2: I ho fa 3 anys després de la darrera vegada. L'equip blaugrana és el primer finalista, doncs, després de superar per la via ràpida 3-0 al Tenerife. Ara els barcelonistes esperen rival de la sèrie que enfronta el València Bàsquet i la Cisa Joventut i que per ara domina l'equip taronja per 2-0.
1: I és que els badalonins es queden sense marge d'error per donar una final de derbi català. I haurien de guanyar els 2 partits a l'Olímpic per mantenir les opcions d'arribar a la final.
2: Precisament del maig del Joventut d'avui en tenim la prèvia des de Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
6: Win or go home per la penya, i és que el Joventut necessita guanyar sí o sí aquest vespre a les 8 a l'Olímpic si vol continuar amb vida en l'eliminatòria als play-offs contra València Bàsquet. El conjunt d'Ani Miret s'aferrarà al factor olímpic de Badalona, i és que s'espera un ple absolut com en les grans ocasions amb més de 12.000 aficionats que vindran per animar el seu equip. El conjunt badaloní és conscient de les errades del segon partit, un equip que està cansat físicament, això sí, però que es basarà un altre cop en la defensa zonal per intentar sorprendre el València Bàsquet. No hi serà Ante Tomic, però per la resta de la plantilla podrà comptar al complet el seu tècnic Dani Miret. El València Bàsquet, en canvi, Pedro Martínez, entrenador badaloní, torna també a casa seva, a Badalona, i no comptarà encara amb Nate Rubers, lesionat, recordem, al primer partit.
1: I en futbol, a la Primera Federació, el Centre d'Esport Sabadell perd el camp del Zamora en el partit d'anada de la final per pujar a segona divisió.
2: Tot i la derrota, l'equip vallesà només necessitaria una victòria a casa per un sol gol per guanyar aquesta final i pujar a la segona categoria del futbol nacional 2 anys després de baixar-hi.
1: I baixem una categoria. El Badalona afronta avui l'anada de la tercera eliminatòria d'ascens a segona federació al camp del Compostela.
2: Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió per treure un resultat positiu. En porten la prèvia del partit des de Ràdio Ciutat de Badalona a l'Aleix Blanc.
7: El Badalona afronta aquesta tarda a les 6 l'anada de la tercera eliminatòria d'ascens al camp del Compostela. Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió de treure un resultat positiu. En aquest punt de la temporada és evident que les forces estan limitades, però l'energia que dona disputar una eliminatòria decisiva d'ascens pot suplir qualsevol punt feble. El Badalona es trobarà un equip força experimentat, amb davanters de gran categoria i haurà de saber contrarrestar les rauxes ofensives dels gallecs. A dalt, el Badalona, amb jugadors ràpids com Tom Diabarà, Toni Larrosa o Juaco, també estan en disposició de fer mal a la defensa rival. El tècnic escapulat Miquel Azparren ens parla del rival.
8: Equipo con mucha experiencia, equipo construido en un grupo para ascender sí o sí directamente, con poca oposición y que al final se le ha atragantado la recta final o la segunda vuelta. Están en la final, quieren ascender, están exigidos a ascender, pero a ilusión no nos van a ganar ni a ganas de querer llevarnos la eliminatoria tampoco.
7: Per part del Badalona seran baixa segura, Yaya Siribé, Víctor Morales, Dani Rocafull i Òscar Gómez per lesió, a més de Pol Júnior i Josu per sanció. El duel entre el Compostela i el Badalona es podrà seguir en directe per la xarxa de televisions locals.
1: I baixem encara una altra categoria més de tercera federació, ja que la Pobla de Mafumet ja és equip d'aquesta categoria.
2: Els pobletans van fer valer el gol d'avantatge del partit d'anada, ja que en aquest maig, en un camp de la Pobla ple d'aficionats, es va saldar amb un marcador d'empat a zero. Cap dels dos equips va saber trobar la porteria rival, tot i que la Pobla, en el tram final del partit, va estar molt més inspirada, encara que sense encert.
1: I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta guanya la Champions per segona vegada en la seva història contra el Prorreco italià.
2: Els mariners van superar per la mínima 17-16 a l'equip del País de la Bota i ho van fer a la piscina de Malta, on es disputava aquesta competició continental. Aquest títol el revaliden 12 anys després d'aconseguir per primer cop aquesta Champions de waterpolo.
1: I qui la podria revalidar avui també és el Barça d'handbol, que jugarà avui aquesta final de Champions.
2: Va necessitar ahir, això sí, arribar a la pròrroga en un duel molt igualat contra l'Olborg danès, però els blaugranes, que sempre van anar per davant al marcador, van aconseguir classificar-se per la final amb un resultat final de 32-37. La final, com diem, aquesta tarda a partir de les 6 a l'Anxes Arena de Colònia, davant de l'equip local del Füchsle de Berlín, que es va desfer del Magdeburg, també a Alemanya, i a l'altra semifinal.
1: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Eduard París, i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
11: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
12: Nutrició amb Laura Crosas.
13: Les terrasses de l'estiu. Mantenir un estil de vida saludable i sobretot una correcta alimentació en períodes festius resulta força difícil, però sobretot ho és durant les vacances d'estiu, on els llargs dies i les altes temperatures compliquen encara més l'objectiu de cuidar-se. És la temporada de les famoses terrasses, amb una oferta de productes saludables més aviat escassa. I podeu trobar begudes ensucrades tan apreciades en aquesta època de l'any com l'orxata o els granissats, els esperats gelats i sorbets, tant comercials com artesans, que substitueixen a la fruita de la tarda i modifiquen completament el perfil nutricional del berenar, carregant-lo de greixos saturats i sucres. Begudes alcohòliques com les cerveses o els vermuts, que lluny de refrescar deshidraten, o bé els aperitius de bosses de patates chips i tot el llarg seguici d'altres aliments fregits que les acompanyen. Si és ocasional i puntualment et ve de gust, alguna de les opcions esmentades no suposa cap problema. Però quan es torna un hàbit de l'estiu, passar la tarda i la calor a la terrassa d'un bar, sortir a fer l'aperitiu o treure el cap quan el dia refresca, és important tenir clares quines opcions són més interessants d'escollir. Pel que fa a la beguda, teniu on triar i remenar: un cafè amb gel, un te gelat, aigua amb gas i llimona o bé llimonada sense sucre. Si teniu sort, potser trobeu algun local on fan batuts de fruita fresca al moment. Demaneu-los sense sucre o potser tenen kombucha. I finalment, la cervesa sense alcohol també es podria considerar. Per picar, Eviteu les patates fregides o les braves, els arrebossats, els fruits secs salats o els farinacis com bastonets i torradetes. Ho podeu substituir, si no sou vegetarians, per conserves de peix com escopinyes, navalles, seitons, sardines, cloïses, musclos, entre d'altres, o bé per tapes de truita, formatges tendres, variat d'olives amb pinyol com les arbequines, fruits secs naturals o torrats, o verdures fermentades com els cogombrets o les banderilles. I si tenen alguna tapa elaborada com l'hummus, servit amb palets de pastanaga, que és un paté de cigrons, quedareu saciats però no empatxats. Aquest estiu, gaudeix de socialitzar la terrassa del bar de manera més conscient i saludable.
1: Bon dia, són 2:45. Us parla Adrià Jurado.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat avui diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública.
2: És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de negociacions amb el Departament d'Educació i un preacord que no van avalar la majoria del professorat.
1: Repassem, doncs, les altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
1: El Gran Premi de Fórmula 1 ha tornat a omplir aquest cap de setmana els accessos al circuit de Barcelona-Catalunya.
2: Milers d'aficionats s'hi han desplaçat provocant una circulació intensa a les principals vies d'accés i obligant a activar mesures especials de trànsit.
1: I seguim amb afectacions, ja que s'activa el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, Anoia, Noguera, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i Terra Alta, segons informa Protecció Civil.
2: Precisament ahir en una d'aquestes zones va haver un incendi que va afectar unes 50 hectàrees a Sanaüja i que els bombers donen ja per controlat.
1: Moment precisament de revisar la previsió del temps per les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
14: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana. Al Pla de Barcelona teníem temperatures per sobre dels 22-23 graus i també en molts punts a la Costa Brava aquestes temperatures eren al voltant dels 20 a 22 graus. Amb un matí molt assolellat i hem tingut l'arribada per les Terres de l'Ebre i comarques de Tarragona, bandes de núvols alts i prims, però en general el matí ha estat molt i molt assolellat. Amb unes temperatures que aquestes hores poc a poc van pujant, temperatures que són càlides a bona part del territori català i de cara a les properes hores inclús podran pujar més al Pla de Lleida amb valors que esperem arribar als 34 a 36 graus. Per tant, ambient càlid a aquestes hores de la jornada i augment de la inestabilitat sobretot de cara a aquesta tarda al Pirineu, amb ruixats que podran anar acompanyats de tempestes, sobretot ubicats a punts de la Cerdanya, del Ripollès i també acabaran afectant el nord del Pallars i arribaran també al nord de l'Aran. Ho anirem seguint aquí la xarxa, que tingueu bona tarda.
1: I en successos, ahir 3 persones van morir en 3 accidents al medi natural.
2: Un jove ofegat al riu Llobregat a l'Ametlla de Merola, un submarinista desaparegut a Cadaqués i una persona que va caure uns 100 metres a Alins.
1: I en esports, el Barça s'imposa al Tenerife per 76 a 85 i es classifica per la final de la Lliga ACB.
2: El Joventut, per la seva banda, haurà de guanyar els 2 partits a l'Olímpic per mantenir opcions d'arribar a aquesta final.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció del Servei d'Informatius a la xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Centenes de docents, famílies i estudiants s'han manifestat avui diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública.
2: És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de les negociacions amb el Departament d'Educació i un preacord que no va avalar la majoria del professorat. Ens amplia tots els detalls d'aquesta jornada a la Norma Lebrero.
15: En aquesta mobilització en diumenge també s'hi han sumat les associacions de famílies d'alumnes de Catalunya, sindicats d'estudiants i polítics, com Esquerra, la CUP i Comuns. Reclamen un gran acord de país per reforçar l'educació pública. Jordi Carreras és president de la FAC.
16: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral, sinó com una oportunitat per abordar els reptes que realment avui té l'educació pública. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
15: Els sindicats alerten que s'ha acabat el curs escolar, però no les protestes. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, la secretària general de la Federació d'Ensenyament de la CGT, Laura Jané, i la secretària de la CNT Ensenyament, Montse Luque.
17: No volem anar a comentar la jugada, volem anar, en tot cas, a obrir un procés negociador que resolgui realment doncs, les mancances que té el sistema educatiu. Si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor. La feina el govern la tindrà igual, és a dir, o durant l'estiu seu a negociar i arregla l'emergència educativa o que comenci a preparar eleccions. La lluita continuarà per on totes vulguem. Ningú ens vindrà a dir per on ha de continuar aquesta lluita que és nostra, de les treballadores. Reorganitzem-nos aquest estiu i comencem el curs amb força perquè això no s'ha acabat i guanyarem.
15: El 20 de juny els sindicats celebraran una assemblea educativa per definir l'estratègia reivindicativa de cara al curs vinent.
1: I encara en plana educativa parlem de que les famílies monoparentals podran gaudir de bonificacions entre el 50% i el 100% en els preus de les matrícules de les universitats públiques i la Universitat Oberta de Catalunya.
2: Rebran així el mateix tracte que les famílies nombroses. En el cas d'una família uniparental amb dos o més fills, l'exempció serà total, mentre que els estudiants de família monoparental amb un fill pagaran el 50%. La mesura s'aprovarà aquest dimarts al Consell Executiu en el marc del decret que fixa els imports de les matrícules i es començarà a aplicar al curs 2026-2027. El govern ha reservat una partida de 12 milions i mig d'euros als pressupostos que està previst que rebin el vistiplau del Parlament al mes de juliol.
1: I repassem el Gran Premi de Fórmula 1, ja que ha tornat a omplir aquest cap de setmana els accessos al circuit de Barcelona a Catalunya.
2: Milers d'aficionats s'hi han desplaçat, provocant una circulació intensa a les principals vies d'accés i obligant a activar mesures especials de trànsit. Ens ho explica des de Vallesvisió la Janira López.
18: Milers d'aficionats han visitat aquest cap de setmana el circuit de Barcelona-Catalunya per viure en directe el Gran Premi de Fórmula 1. Durant la jornada d'avui, una gran quantitat de vehicles s'han desplaçat fins a les instal·lacions, fet que ha provocat moments de circulació intensa als accessos del recinte. Una de les carreteres més afectades des de primera hora del matí ha estat la C-17, una de les principals vies d'accés al circuit, juntament amb la P-7 i altres carreteres de l'entorn. També s'hi han registrat increments importants de trànsit en vies com la C-35. Per garantir una millor mobilitat i minimitzar les retencions, s'han aplicat mesures específiques de regulació del trànsit. Ens en dona més detalls Josep Maria Massip, sotinspector dels Mossos d'Esquadra.
19: Per les característiques del circuit on està, doncs la mobilitat és un aspecte molt important que treballem ja des del primer moment, a primera hora del matí. L'entrada sempre és més esglaonat perquè tothom no mira només una cursa, hi ha gent que li agrada o li interessa tot el que és el Gran Premi, però està clar que la sortida seria un moment molt combinant que a més ens coincideix amb l'operació tornada a l'autopista P7, que és una de les vies importants del nostre territori.
18: És per això que davant l'elevat volum de desplaçaments previstos, els Mossos d'Esquadra i el Servei Català de Trànsit han posat en marxa un dispositiu especial amb l'objectiu de gestionar de manera eficient tant els accessos com les sortides del circuit.
1: I s'activa el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, Anoia, Noguera, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i Terra Alta, segons informa Protecció Civil.
2: Precisament ahir ja va haver un incendi que va afectar unes 50 hectàrees a Sanaüja. Els bombers el donen per controlat, tot i que mantenen unes 15 dotacions terrestres a la zona per tal d'executar tasques de vigilància, repassar el perímetre i evitar revifades amb l'entrada de la marinada.
1: I repassem altres successos. Ahir 3 persones van morir en 3 accidents al medi natural.
2: En concret, un home ofegat al riu Llobregat a l'Ametlla de Merola, al Berguedà, un submarinista desaparegut a Cadaqués, a l'Alt Empordà, i una persona que va caure uns 100 metres al port de Medacorba, a Alins, a la comarca del Pallars Sobirà.
1: I encara també en aquesta plana, els Mossos d'Esquadra van detenir el 29 de maig un lladre que utilitzava un patinet elèctric per robar cadenes d'or a dones d'edat avançada.
2: El pispa de 22 anys cometia els robatoris al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat i el seu modus operandi consistia a circular amb un patinet elèctric per la vorera fins a localitzar una víctima potencial. Un cop seleccionada, s'hi aproximava ràpidament per l'esquena i li feia una forta estrabada per arrencar-li la cadena que portava al coll.
1: I l'expresident de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, ha fet una revelació al programa Ciutadella sobre una de les decisions clau de la seva trajectòria política.
2: Mas admet que amb la distància d'aquesta última dècada no hauria optat pel seu pas al costat de l'any 2016 si hagués pogut preveure tot el que s'esdevindria posteriorment.
20: No me'n penedeixo si ens posem en la situació aquella. Si la pregunta és, vostè en aquell moment tornaria a fer el que va fer des del punt de vista de plegar perquè allò pogués continuar? La resposta és sí. Veient el que ha passat ara, veient tot el que ha passat, jo no l'hauria fet el pas al costat. Però en aquell moment, i ens hem de situar en aquell moment, perquè és quan jo el vaig fer, el tornaria a fer exactament igual.
2: Les declaracions de l'expresident s'emetran íntegrament avui a partir de 2:15 a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
1: I parlem de salut, perquè avui diumenge, motiu del Dia Mundial de les Persones Donants de Sang, el Banc de Sang i Teixits ha organitzat un espectacle amb 150 drons que il·luminarà el cel de Barcelona.
2: La iniciativa vol agrair la solidaritat dels donants i alhora animar noves incorporacions al sistema de donacions, l'informa Núria Perera.
21: El cel de Barcelona s'omplirà de cors, missatges d'agraïment i llums vermelles. És l'homenatge que el Banc de Sang i Teixits ha preparat per celebrar el Dia Mundial de les Persones Donants de Sang i reconèixer la tasca dels qui donen de manera altruista. En parla Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits.
22: I és un dia d'agraïment a totes aquelles persones que donen sang, donen plasma, donen plaquetes, és a dir, a totes aquelles persones donants.
21: Més enllà de l'homenatge, el Banc de Sang insisteix en la necessitat d'incorporar nous donants. Entre gener i maig d'aquest any, gairebé 14.000 persones s'han estrenat en la donació i prop de la meitat tenen entre 18 i 25 anys. El repte, però, no és només garantir les reserves de sang.
22: Intentant que els donants de sang també es converteixin en donants de plasma. Necessitaríem més donacions de plasma, però per a partir d'aquest plasma nosaltres ser capaços d'obtenir una sèrie de medicaments que uns 3.000 donants de Catalunya en són dependents.
21: Actualment, Catalunya només és autosuficient en plasma en un 39%. Per això, des del Banc de Sang s'anima als donants habituals a alternar les donacions de sang i plasma. Aquest vespre, el missatge es podrà llegir també al cel de Barcelona, amb figures i paraules com quan dones sang, dones vida o un simple però significatiu gràcies.
1: I és que 1.070.169 persones van fer donacions de sang i components sanguinis a tot l'Estat l'any 2025, segons dades del Ministeri de Sanitat.
2: Ha crescut també la recollida de plasma amb més de 478.000 litres obtinguts durant l'any passat, un 1,3% més que l'any anterior. Sanitat remarca que reforçar aquestes donacions és clau per reduir la dependència de tercers països i assegurar tractaments essencials.
1: I parlem de història i de memòria democràtica, ja que gairebé el 80% de les persones ingressades als centres psiquiàtrics catalans van morir per desnutrició severa i males condicions de salubritat durant la Guerra Civil.
2: Un d'aquests centres va ser el complex psiquiàtric de Sant Boi de Llobregat. Les persones que hi morien eren enterrades en una fossa comuna al cementiri municipal. Ara, 90 anys després, Sant Boi i la Generalitat han homenatjat aquestes víctimes. Ens dona tots els detalls Carme de Fez.
23: L'acte celebrat aquest dissabte al cementiri municipal s'ha fet al costat de la fossa comuna on van ser enterrats molts dels pacients del complex psiquiàtric de la ciutat. Un plafó de la xarxa d'espais de memòria recordarà a partir d'ara aquest episodi històric. L'homenatge és fruit d'una investigació impulsada per la Direcció General de Memòria Democràtica i elaborada per l'historiador Marcos Robles a partir de treballs previs del responsable de l'Arxiu Històric Municipal de Sant Boi, Carles Serret. L'estudi documenta l'elevada mortalitat registrada als centres psiquiàtrics catalans entre 1936 i 1939 i atribueix aquesta situació a la manca d'aliments, les males condicions materials i la vulnerabilitat extrema d'aquests pacients.
24: És una qüestió de fam i desnutrició i d'inanició i de falta de recursos. És un pic molt alt on aquí es va passar una situació molt complexa i segurament estem davant d'un dels drames més colpidors de la Guerra Civil. I aquí la qüestió és com pot ser que no formés part de la història del nostre país i que fos pràcticament desconegut. Van patir una espècie de doble oblit. Van ser oblidades en vida, són persones que van ser oblidades en vida i després han tornat a ser oblidades una vegada mortes fins avui.
23: A l'acte hi han assistit el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, així com familiars de les víctimes i entitats de la memòria històrica.
1: I obrim bloc cultural parlant de cinema, i és que el Festival de Cinema Català, el FICCAT, premia el documental Operació Hipèrita, la trama civil de la Guerra Química, un treball de TAC12 en coproducció amb la xarxa Radio Televisió Espanyola Catalunya i 3CAT.
2: El documental narra com l'estat espanyol va bombardejar amb gas mostassa la població del Marroc durant la Guerra del Rif. Aquest va ser el primer conflicte en el que es van tirar bombes d'aquest tipus sobre població civil.
1: I en el mateix festival, l'actor, director, guionista i productor Joel Joan ha rebut el Premi Montserrat Carulla, que reconeix la seva trajectòria pel cinema en català.
2: En el seu discurs, Joel Joan ha reivindicat tant la identitat com la llengua catalana.
1: I seguim també amb aquesta plana audiovisual per parlar de que la xarxa i TAC12, la televisió pública del Camp de Tarragona, han estat proclamats avui com ambaixadors dels Xiquets de Valls.
2: Ha estat un dels primers actes de la Festa Major de Sant Joan de Valls, de la de Sant Joan, com diem, des de Ràdio Ciutat de Valls, ens ho explica Francesc Domènech.
0: La proclamació com a ambaixadors dels Xiquets de Valls ha estat un reconeixement a la tasca que fa la xarxa per difondre el món casteller i en especial l'activitat dels Xiquets de Valls, segons han coincidit a dir els representants de les colles castelleres de la ciutat de Valls i l'alcaldessa Dolors Ferrer. Un reconeixement que ha agraït de manera especial la xarxa. Núria de José és la consellera delegada.
3: Doncs mira, en aquest moment la veritat és que estem superpassats de l'emoció, perquè tot el que ens han fet avui, tot el que han preparat és molt gros, no? Al final, perquè és el pes d'un reconeixement a una tasca de fa molts anys, d'un equip molt gran de gent que no només és que expliqui castells, sinó que se'ls creu, que ho intenta fer amb el màxim rigor i que ha acumulat un coneixement molt específic sobre aquesta matèria.
0: L'acte ha servit també per fer el sorteig a la Diada Castellera de Sant Joan. La sort ha fet que la colla jove Xiquets de Valls hagi triat obrir la Diada el dia 24. Tant la colla joves com la colla vella assagen aquests dies per poder oferir castells de gamma extra al migdia de Sant Joan.
1: I seguim parlant de castells, ja que els Marrecs de Salt han celebrat els 30 anys de colla avui, acompanyat dels castellers de Vilafranca i la colla jove Xiquets de Tarragona.
2: Els Verds han portat a la plaça del Vi de Girona un castell de gamma extra, un 4 de 9 amb folre i agulla, que han descarregat, un castell que no s'havia aconseguit mai descarregar, a la plaça del Vi. També han fet el 3 de 9 amb folre i el 4 de 9 amb folre. Per la seva banda, la colla jove dels Xiquets de Tarragona han aconseguit el 4 de 9 amb folre, el 3 de 9 amb folre i el 5 de 8. I per últim, els anfitrions, els Marrecs de Salt, han anat amb un 4 de 8, un 7 de 8 i un 3 de 8.
1: I ahir al quilòmetre 0 casteller, a Valls precisament, va haver la diada de la plaça del Pati. Joves de Valls, els anfitrions i castellers de Sants van fer la clàssica de nou.
2: També hi eren els Minyons de Terrassa, que van fer el 3 de 9 amb folre, el 7 de 8, la Torre de 8 amb folre i el Pilar de 6. Els Moixiganguers d'Igualada i els castellers de Barcelona es van quedar amb castells de la gamma alta de 8.
1: I parlem de música, i parlem de que és l'últim dia del Sant Cublac, el Festival de Música Negra de Sant Cugat del Vallès, que tanca una dotzena edició, on els ritmes llatins han ressonat al Parc de Can Bernet.
2: Avui, com diem, última parada d'aquest viatge musical. Des de Cugat Media ens ho explica Sergio Morales.
4: El Sant Cublac es prepara per abaixar el taló aquest diumenge amb una jornada familiar oberta a tots els públics. La programació inclourà tallers de percussió africana amb Mamadou Boga, activitats infantils, un vermut musical amb vinils i una roda de samba final a càrrec dels santcugatencs per a Condé. Serà el punt final a 5 dies d'activitats que han convertit Sant Cugat en un espai de trobada entre cultures i tradicions musicals d'Àfrica, el Carib, l'Amèrica Llatina i Europa. Aquesta dotzena edició ha combinat projeccions, debats, tallers i concerts per explorar l'origen i l'evolució de gèneres com el jazz, la salsa, el reggae, l'afrobeat o la rumba catalana. Un cap de setmana que ha concentrat el gruix de les activitats amb propostes de música africana i llatinoamericana i molta, molta gresca.
1: I seguim parlant de música, però parlem ara de constructors d'instruments, els coneguts com a luthiers. I és que fa 8 anys, un d'ells, el badaloní Antonio Manjón, va tenir una idea. I és que s'aprovava el centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí, i dimecres passat va ser precisament, i podia fer-li un homenatge mitjançant la seva feina artesanal.
2: I és que en 2 anys la guitarra Gaudí ha pres forma i s'ha presentat en públic aquest migdia des de Ràdio Ciutat de Badalona, Joaquim García.
6: Música, fusta i tradició artesana són els 3 elements que uneixen la trajectòria d'Antonio Manjón, reconegut luthier amb més de 30 anys d'experiència, que ara ret un homenatge únic a Antoni Gaudí en el centenari de la seva mort. La seu de l'Associació de Guitarra de Badalona ha estat l'escenari de la presentació d'una guitarra única al món, inspirada directament en les formes orgàniques i els símbols del Parc Güell. Un procés de creació lent i minuciós que fusiona l'excel·lència sonora amb la genialitat arquitectònica i que neix de l'aprenentatge de Manjón al costat dels grans mestres guitarrers del segle XX. Antonio Manjón, luthier, ens explica d'on ve la seva inspiració.
7: Ja només l'obra de Gaudí, si t'agrada, doncs ja ets motiu per fer un homenatge. Com jo sóc guitarrer, doncs la meva manera de fer l'homenatge és acostar-me amb la meva feina. També ja he trobat uns punts de connexió amb què seria, no? Potser la diferència és que en un cas volen evitar les vibracions, absorbir-les i que no afecti a l'estructura. En el nostre cas és al revés, mirar que aquesta estructura agafi totes les vibracions i les aprofiti.
6: L'acte clou amb els primers acords d'aquest instrument, una peça de concert que no només busca la perfecció acústica, sinó perpetuar un llegat artesanal que resisteix a desaparèixer.
1: Les 2:50, moment de parlar d'esports.
8: Notícies en xarxa. Esports.
1: Obrim amb bàsquet i parlem que el Barça s'ha imposat al Tenerife per 76-85 i es classifica per la final de la Lliga ACB.
2: I ho fa 3 anys després de la darrera vegada. L'equip blaugrana és doncs el primer finalista després de superar per 3-0 per la via ràpida a l'equip canari. Els blaugranes esperen ara rival de la sèrie que enfronta el València Bàsquet i la Cisa Joventut, que per ara domina l'equip taronja per 2-0.
1: Els badalonins doncs es queden sense marge d'error per donar una final de derbi català i haurien de guanyar els 2 partits a l'Olímpic per mantenir les opcions d'arribar a aquesta final.
2: La prèvia d'aquest primer dels partits del Joventut ens arriba des de Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
9: Win or go home per la penya, i és que el Joventut necessita guanyar sí o sí aquest vespre a les 8 a l'Olímpic si vol continuar en vida en l'eliminatòria als play-off contra València Bàsquet. El conjunt d'Ani Miret s'aferrarà al factor olímpic de Badalona, i és que s'espera un ple absolut com en les grans ocasions amb més de 12.000 aficionats que vindran per animar el seu equip. El conjunt baloní és conscient de les errades del segon partit, un equip que està cansat físicament, això sí, però que es basarà un altre cop en la defensa zonal per intentar sorprendre el València Bàsquet. No hi serà Ante Tomic, però per la resta de la plantilla podrà comptar al complet el seu tècnic Dani Miret. El València Bàsquet, en canvi, Pedro Martínez, entrenador baloní, torna també a casa seva, a Badalona, i no comptarà encara amb Nate Rubers, lesionat, recordem, al primer partit.
1: I ara parlem de futbol, i és que anem a la Primera Federació, ja que el Centre d'Esport Sabadell va perdre el camp del Zamora en el partit d'anada de la final per pujar a segona divisió.
2: Tot i la derrota, l'equip vallesà només necessitaria una victòria a casa per la mínima per guanyar aquesta final i pujar a la segona categoria del futbol nacional, només 2 anys després de baixar-hi.
1: I baixem una categoria, ja que el Badalona afronta avui l'anada de la tercera eliminatòria d'ascens a segona federació, al Camp del Compostela.
2: Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió per treure un resultat positiu. Ens porten la prèvia del partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
10: El Badalona afronta aquesta tarda a les 6 l'anada de la tercera eliminatòria d'ascens al Camp del Compostela. Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió de treure un resultat positiu. En aquest punt de la temporada és evident que les forces estan limitades, però l'energia que dona disputar una eliminatòria decisiva d'ascens pot suplir qualsevol punt feble. El Badalona es trobarà un equip força experimentat, amb davanters de gran categoria, i haurà de saber contrarrestar les rauxes ofensives dels gallecs. A dalt, el Badalona, amb jugadors ràpids com Tom Diabarà, Toni Larrosa o Juaco, també estan en disposició de fer mal a la defensa rival. El tècnic escapulat Miquel Azparren ens parla del rival.
25: Equipo con mucha experiencia, equipo construido en un grupo para ascender sí o sí directamente, con poca oposición y que al final se le ha atragantado la recta final o la segunda vuelta. Están en la final, quieren ascender, están exigidos a ascender, pero hay ilusión ilusión no nos van a ganar ni a ganas de querer llevarnos la eliminatoria tampoco.
10: Per part del Badalona seran baixa segura, Yaya Siribé, Víctor Morales, Dani Rocafull i Òscar Gómez per lesió, a més de Pol Júnior i Josu per sanció. El duel entre el Compostela i el Badalona es podrà seguir en directe per la xarxa de televisions locals.
1: I encara baixem una categoria més, i és que la Pobla de Mafumet ja és equip de tercera federació.
2: Els pobletans van fer valer el gol d'avantatge del partit d'anada davant del Sant Mauro, ja que en aquest maig, en un camp de la Pobla ple d'aficionats, es va acabar saldant amb el marcador inicial d'empat a zero. Cap dels dos equips va saber trobar la porteria rival, tot i que la Pobla, al tram final del partit, va estar molt inspirada, encara que no va trobar l'encert suficient per acabar emportant-se la darrera victòria de la temporada.
1: I ara parlem de waterpolo, i és que l'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Champions per segona vegada en la seva història contra el Prorreco italià.
2: Els mariners van superar per la mínima, per 17 gols a 16, a l'equip del País de la Bota, i ho van fer a la piscina de Malta, on es disputava aquesta competició continental. Aquest títol el revaliden 12 anys després de conquerir per primer cop la Champions de waterpolo.
1: I ara passem a handbol, a parlar també precisament de la competició continental de la Champions, i és que el Barça jugarà la final d'aquesta competició.
2: Ahir a les semifinals els blaugranes van necessitar la pròrroga en un duel molt igualat contra l'Aalborg danès, tot i que es van acabar imposant per 32-37. Aquesta final es juga avui a partir de les 6 de la tarda a l'Anxes Arena de Colònia, davant un rival precisament alemany, que serà el Füchse de Berlín, que es va desfer d'un altre equip alemany, del Magdeburg, ahir a l'altra semifinal.
1: I ara parlem de hoquei sobre patins, ja que el Vila-sana ha aixecat avui el títol de l'Hockey Lliga Femenina.
2: Les catalanes han derrotat el Fraga per 1-3 i tanquen així el curs amb un doblet després d'haver aixecat la copa.
1: I repassem tenis taula, ja que el català Josep Madurell s'ha proclamat subcampió del món individual de Masters més 85 a la gran cita celebrada a Corea del Sud, on hi havia destacada presència de jugadors asiàtics. Nou gran èxit internacional del palista de l'agrupació Congrés.
2: I acabem parlant de Fórmula 1, recordant precisament que la cursa del Gran Premi de Barcelona-Catalunya al circuit de Montmeló començarà d'aquí a menys de 5 minuts. Recordem que des de la pole surt el britànic George Russell, seguit del també britànic Lewis Hamilton, i que el líder del Mundial, l'italià Kimi Antonelli, sortirà des de la tercera posició.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Eduard París i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge. La xarxa de comunicació local.

0: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embaladradio@gmail.com. Recorda, embaladradio@gmail.com. A partir d'aquest moment, si segueixes la nostra sintonia, podràs gaudir de nous temes d'aquells vells vinils de la nostra Ràdio Nostàlgia. Avui us presentem a José Alberto García Gallo. Concretament va néixer a Ràncul, La Pampa, l'11 de març de l'any 1940. És més conegut com Alberto Cortés. És un compositor i cantant, poeta argentí. D'ell, doncs, n'escoltarem la seva música i també farem unes petites pinzellades a la seva vida com a ser humà i com a persona. Comencem escoltant un dels seus primers temes que vam escoltar aquí, en el nostre país, concretament Las Palmeras.

Encara que d'argentí de procedència, aquí a casa nostra la seva música va tenir una gran repercussió. Inclús va musicalitzar cançons per Joan Manuel Serrat, concretament Nanas de Cebolla, sobre un poema de Miguel Hernández, Retrato i Les Mosques, aquestes dues últimes sobre un poema de l'Antoni Machado. I escoltarem un altre tema, el Sucu Sucu.

Alberto Cortés és conegut per molts com el gran cantautor de les coses simples. Escoltem-lo en dos nous temes, Dile i La Tierra.

Acabem d'escoltar la veu d'Alberto Cortés en un reguitzell de temes dels anys 60, però també van ser temes molt coneguts, estem segurs, per tota la nostra audiència, com En un rincón de l'alma, Quan un amigo se va, Callejero, Mi árbol y yo, A partir de mañana, El abuelo, No soy de aquí ni soy de allá. Temes que si segueixis a través de la teva sintonia preferida els podràs escoltar i a partir d'aquests moments. I seguim en els èxits d'Alberto Cortés. I ara escoltarem un tema que estem segurs que recordareu. Aquella novia primera.

0: Moltes de les cançons que canta la veu que avui us presentem, la de l'Alberto Cortez, es basen en fets i personatges reals, o senzillament en sentiments i adversitats al llarg de la vida d'aquests mateixos personatges. I seguidament el podrem escoltar en un tema, en un dels seus grans èxits, enregistrat l'any 1967, però que no va veure la llum la seva cançó o aquest disc fins l'any 1960. El tema és En un rincón de l'alma.
1: En un rincón de l'alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós.

en un rincón del alma.

0: Hem pogut escoltar-lo en un dels seus grans èxits, no més famós que aquest altre que escoltarem ara a continuació. Cuando un amigo se va.
1: Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puedes.

quan un amigo se va, un tema que també ha estat un dels grans èxits coneguts aquí en el nostre país, d'Alberto Cortés. I ara, per acabar, escoltarem un tema que la veritat és que posa el dit a la llaga a moltes coses. És un tema que s'ha d'escoltar amb molta i molta atenció. És una cançó, una lletra que sempre està en actualitat. Escoltem-la. Hasta cuándo?

Amb l'enyorança que ens desperta el passat, recordem en il·lusió la ràdio que vàrem viure. I degut a la llarga durada, a l'extensa durada que ha tingut la primera part del nostre programa, la segona la dedicarem a un tema molt més curt, però no menys entranyable, que és recordar aquelles cançons, aquells vells vinils cantats per estrangers, per veus estrangeres que els van interpretar, els van traduir en espanyol perquè els poguéssim entendre la lletra. En tots vosaltres, el primer tema, Rita Pavone, la italiana, que ens canta així aquest cuore. Thank you.

Rita Pavón, en aquest cuore, un dels cantants més populars estrangers, concretament a casa nostra, va ser la veu d'Àdamo. I una de les cançons més escoltades possiblement era aquesta, Mis manos en tu cintura.

recuperant per tots vosaltres aquelles veus tan emblemàtiques, aquelles veus que ens proporciona certa satisfacció tornar-les a recordar i en la memòria anar a buscar aquelles velles històries en aquells vells temps. Doncs gaudim ara d'un altre tema molt romàntic d'aquella època també, com era Matt Monro, ell és anglès, Alguien Cantó.

I era l'any 1965 quan tots cantàvem la música, les cançons d'aquell italià anomenat Hervé Villar. Capri, se finì, Capri, se acabó.

I per acabar aquesta selecció especial que us hem presentat avui, anem a gaudir un tema, La Mañana, d'aquest romàntic que era Albano, cantant en solitari aquest bonic tema.

Amics i amigues, ha estat un plaer una vegada més poder-vos acompanyar al costat de la vostra sintonia preferida i desitjar-vos, i poder-vos desitjar, millor dit, que sigueu molt i molt feliços. Adéu-siau.

tone down to the funky disco sound.

0: per Josep Maria Forado.
1: Hola, benvinguts i benvingudes a una nova edició, la que fa 645 de Hot Dance 80. Avui, a la història del High Energy, els protagonistes seran els Pet Shop Boys. Escoltarem Italo House. Escoltarem Funky. Escoltarem alguna cançó que va formar part d'una banda sonora d'una pel·lícula dels anys 80 i moltes més coses més. Així doncs, benvinguts a la història del High Energy.

Neilton and Chris Lowe són el duet més exitós de la història del pop britànic, amb més de 50 milions de discs venuts. Han definit el so de l'electropop amb una barreja única d'intel·lectualitat, melanconia i ritmes de ball.

La història del grup comença per casualitat al 1981, quan la Neil i en Chris es van conèixer en una botiga d'electrònica a King's Road, Londres. Van connectar ràpidament pel seu interès comú en la música disco i els sintetitzadors.

Tennant, abans de la fama, era el director adjunt de la famosa revista musical de Smash Hits. La seva veu suau i les seves lletres narratives són el segell del grup. I Chris Lowe, estudiant d'arquitectura amb una passió pels ritmes de club, és el cervell darrere dels teclats i la producció electrònica.

El duet va adoptar el nom de Pet Shop Boys en honor a uns amics que treballaven en una botiga d'animals a Irling. Després d'uns inicis difícils, van saltar la fama mundial a mitjans dels 80, convertint-se en icones no només de la música, sinó també del disseny visual i el videoclip. All day.

A diferència de molts grups dels 80, els Pet Shop Boys mai han deixat de ser rellevants. Han col·laborat amb artistes com Madonna, David Bowie, Lady Gaga i més recentment amb productors de música moderna com Stuart Price.

0: tot i que no és espanyola. És italiana i va formar part d'un grup anomenat Fan Fan. Una dona que ha trepitjat l'escenari del Palau Sant Jordi amb la festa La Discoteca de los 80. Recorda, si vols fer una petició, has d'agafar el mòbil i des del WhatsApp envies una nota de veu al 626-440-111. Com aquest amic de Hot Dance 80 que ens escolta cada setmana i al final ha pres la decisió de fer-nos una petició. Escoltem a veure què ens demana.
1: Bona tarda, Josep Maria. Què tal? Doncs mira, soc l'Àngel Pallà, de Vic. Doncs m'agradaria escoltar la cançó de Happy Children, de Pearl Ion, de l'any 1983, quan va tenir aquest gran èxit. I bé, tinc grans records d'aquell any, ja que també que en aquella època anava molt a Xauxa, a Manlleu. Doncs res, records, una abraçada i un magnífic programa d'aquest que fas del Hot, del Hot dels anys 80. Hot Dance 80. Doncs vinga, una abraçada molt forta i moltes gràcies per tot.

aquesta és la música de Pete Lyon. Des del seu Springtime ens portava aquesta quitxalla feliç. Com ha dit l'Àngel, va ser un èxit de finals del 83.

90, però és que realment és molta i molta qualitat. Ell és Sonic. Sonia Marina Clark, nascuda el 21 de juny del 65. Una DJ i productora britànica de música dance que es va fer famosa amb aquesta cançó i per guanyar el Brit Award a la millor solista britànica el 2001.

Estàs sintonitzant Hot Dance 80 a la teva emissora preferida. Ens pots escoltar a emissores de les 4 províncies i també Andorra. Això si t'agrada escoltar música dance dels 70, 80 i 90. Si t'agrada l'Eurodance, hem fet el salt al bassal. I allà no és Hot Dance 80, allà és Hot Dance 90, el programa dedicat a l'Eurodance i que s'emet a Xile. Anem a escoltar un intèrpret que se la coneix per aquesta cançó, però té una carrera immensa al darrere.

Jocelyn Brown, nascuda el 1950, és una cantant americana d'R&B, dance i house, reconeguda pel seu èxit Somebody Else's Guy, que va editar 1984. Però voleu escoltar el que va editar el 2025?

Eye of the Tiger, una cançó de la formació Survivor. Fou escrita a petició de Sylvester Stallone per la pel·lícula Rocky 3. La varen escriure Frank Sullivan i

és que hi han cançons que es fan èxit en pel·lícules i altres que són fetes expressament per una pel·lícula, com és el cas aquest. Estàs sintonitzant Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors. I ara arriba la música de Rozzala. Ella ja t'ho diu. Everybody's free.

0: Everybody's Free, ella és la Rotzala, i ens anem cap a Ecuador.
1: Dame tu mano y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador.
0: Ja t'ho he dit, això és Ecuador. Això és música dance dels 90s.

música dance dels 90. Té un dance. I és que a Llatinoamèrica els encanta la música dance dels 90. Però tenim la sort de que la persona que hem conegut de Xile, la que ha fet que el programa s'escolti a aquell país, li agrada fer coses noves i a un programa doncs dedicat a l'Eurodance li col·locarem cançons dels 70s, 80s. I així s'estaran informats de tot el que va ser la música de les pistes de ball. I si dels 90 ens anem al 2026...

Així s'anomena La última canción. Una producció de Paco Pil i La Brisa Play. Això és el que han editat el 2026.

clàssic. Ell és George Michael, el que va ser el líder de Wham. I això és Carlos Whisper.

George Michael va néixer el 25 de juny del 63 i ens va deixar el dia de Nadal del 2016. Això és el que feia amb la seva formació, els Wham!

Això és Michael en solitari i amb UAM. I fent un repàs a les llistes de Tecnopop dels 80s, ens hem trobat això que sonarà tot seguit. Va tenir molt d'èxit i feia molt que no ho escoltàvem. Moto. Des d'un treball anomenat A Secret Wish, ens arriben els Propaganda amb Machinery.

0: I de tant en tant agafem el mòbil, truquem a amics coneguts. Elis, ja em vinga, va. Digue'm quina és la teva cançó preferida dels 80. Si és DJ, quina és la cançó més punxada? En el cas d'avui, és un músic molt conegut de la comarca d'Osona que s'anomena Pep Poblet. El vàrem conèixer amb la formació Double Bubble, una formació de l'Esquirol que feia, doncs, vibrar a la gent a les discoteques i als escenaris. Anem a escoltar a veure què ens ha demanat en Pep Poblet.
1: Hola, soc en Pep Poblet i la meva cançó dels anys 80 no és gaire dens, però és molt de l'època dels anys 80. És el tema Through dels Spandau Ballet. Aquest tema em va marcar molt perquè és l'època que jo vaig formar part dels Double Bubble i Spandau Ballet era una mica un dels grups referents que teníem en aquella època, i el tipus de solo i tot això de saxo en el tema, doncs em va marcar, doncs, el meu també propi estil que vaig enregistrar molts discos en aquella època. Through d'Spandau Ballet.

és de la teva FM preferida. Anava a dir des del teu Walkman, però els Walkman ara no existeixen. Avui el mòbil segueix per tot. Hot Dance 80 és una producció d'HDMR. Des de la producció, Susi Bautista Navarro. Des de la coordinació tècnica i musical amb Barba Roja Show. I aquí, dirigint, editant i presentant, un servidor, Josep Maria Jurado Escobar. Acabem amb un gran èxit de Phil Collins, una cançó que va triomfar a les discoteques. Escoltem aquest remix de 1988 de In the Air Tonight.

El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Passant de puntetes aquest treball discogràfic, aquest EP de Brad Paisley que es diu Born High and Low, amb la cançó que li dona nom a aquest títol que acabem d'escoltar, o peces que sí que ha publicat a la seva pàgina web, com el tema anomenat Without You, que també escoltarem a continuació. Música country d'actualitat, perquè estem, encara no hem arribat a la meitat de l'any i ja tenim més de 280 àlbums que encara no hem pogut escoltar amb els nostres diferents programes. Per tant, escolteu-me, música i a disfrutar. Club del Country amb Rafael Corbí, Brad Paisley, With

programa 2033 ja del Club del Country, dels programes que s'emeten des del 1987 i que ens porta ara mateix música com aquesta, la del intèrprete Glendale de West Virginia, on va néixer el 1972. També amb Brad Paisley se'ns està fent gran. I aquí ens porta una cançó al costat d'en David Lee Murphy, que pertany amb aquest EP, Hi-Ho Silverado.

La Mia Kelly, que acabem d'escoltar, és una cantautora canadenca guardonada, originària de Gatineau, al Quebec, que s'està fent un nom a l'escena musical folk internacional gràcies a aquesta barreja de música d'arrels americana, folk, and rock i blues. Interpreta els seus temes tant en anglès com en francès. Aquest és el seu quart treball discogràfic, el que escoltem en el dia d'avui, el seu tercer, perdó, treball discogràfic, Big Time Roller Coaster Feeling, que va ser realitzat el 22 de maig de 2026, un àlbum de 11 temes produït per Connor Seidel i que té peces realment magnífiques com aquest Holy Grail Big Magic que acabem d'escoltar, que és la que obre el disc, o la peça See to the Moon al costat de Blair Dunn.

L'àlbum Don McLean and the Jordanaires and Rehearsals for Carnegie Hall és un projecte d'arxiu inèdit publicat l'1 de maig de 2026 a través de Benny Bird Company. Aquest treball recull els assajos privats originals que el cantautor Don McLean va fer amb el cèlebre quartet vocal de Jordanaires de cara al seu històric concert del 1984 al Carnegie Hall. Un àlbum que consta de 10 cançons que capturen la música en el seu estat més pur, més íntim i sense cap mena de retocs d'estudi. Ho estem fent escoltant-lo ara mateix amb aquesta peça que acabem de sentir, aquest Tulsa Time Deep in the Heart of Texas, o ho farem també amb aquest Crying. De fet, el que s'està fent de forma paral·lela al llançament musical, s'està publicant la documentària complementària Rehearsal Series Carnegie Hall al canal oficial de YouTube del mateix Don McLean. Els dissabtes, al punt de la 1 al mig dia, durant un parell de mesos, s'estrena un nou metratge visual d'aquests assajos històrics, començant pel clàssic Crying, precisament que l'escoltem.

Una magnífica intèrpreta és l'Stella Lefty, cantant compositora emergent de música country folk i americana, establerta a Los Angeles, originària de Chicago. S'ha convertit en una de les artistes virals amb més projecció gràcies a les seves lletres i al seu estil proper amb d'altres artistes, com per exemple Noah Cahan. Un èxit revelació amb el senzill que escoltarem ara, la cançó anomenada Boston, publicada el febrer de 2026, que és una cançó que ja ha entrat en diverses llistes d'èxit de música country americanes. Aquest és un tema que és el que obre el seu darrer EP, I Know, I Know, la cançó es diu així, publicat aquest en 2026, tot i que també podeu escoltar el seu EP anomenat Is This Heaven o el Tragic Really, realitzat el 2025. Stella Lefty és un nom per tenir en compte, i si no, escolteu aquesta meravella que es diu Boston.

van prometre el temps de country, també ho van prometre el club del country, que escoltarien totes les cançons que formen part d'aquestes cintes, d'aquestes cançons recuperades de Don Williams, i que s'han reunit aquestes 12 peces amb aquest epílog, que també s'anomena com a subtítol de Cellar Tapes. És les cançons que el seu fill va trobar i que s'han tornat a editar, cançons absolutament noves que van ser descartades en el seu moment per als àlbums, no per dolentes, sinó perquè de vegades s'assemblava massa a altres temes que havien sortit amb aquell mateix, o havien de sortir amb aquell mateix àlbum o anteriors. El tema era Spinning Around. Jo li dec molt a Don Williams i per això no m'enfarto d'escoltar la seva música. Aquest tema es diu Try Me Again.

Una meravella. I com vaig dir l'altre dia, tant de bo trobin moltes més cintes, n'hi hagi moltes més amb aquestes peces i no ens puguin cansar mai d'escoltar música de Don Williams. Anem cap a un altre jove vocalista que també m'encanta, que també ha publicat un àlbum aquest 2026, el 30 de gener concretament, la cantautora de folk americana i country Emily Scott Robinson amb el segell O-Voy Records de fort prestigi. L'àlbum es diu Apalachia i aquesta és la cançó que li dona nom.

Aquest és el cinquè àlbum d'estudi de la cantautora afincada a Colorado, l'Emily Scott Robinson, Apalàchia. És una gran intèrpret i una excel·lent narradora d'històries, com s'ha demostrat amb aquesta cançó, Apalàchia, que va ser escrita just després que l'huracà Helene caigués amb tota la seva força sobre l'oest de Carolina, i que parla de la força dels humils americans. I aquesta és una altra de les cançons que podem trobar en aquest disc, però en aquest cas una col·laboració que ens arriba amb en Duncan Wickel, col·laborador de la primera època de Molly Tuttle. És una peça perfecta d'aquest tema de Water is Tight, que hem escoltat diverses versions d'aquests temes, possiblement la més recordada, la de PJ Harvey a Peaky Blinders, però aquesta versió de la Emily Scott Robinson juntament amb el seu company aquí amb aquesta cançó val realment la pena.

excel·lent la música de la Emily Scott Robinson. I els darrers minuts del nostre programa d'aquesta setmana els completem amb música del passat, amb un toc modern i un toc també de sentimentalisme. És el món del bluegrass a càrrec d'uns músics d'estudi que s'han unit per editar un àlbum que ens porta la música de Hank Williams, The Gospel According to Hank Williams, The Bluegrass Gospel Tribute. Són peces, 12 peces clàssiques de la discografia de Hank Williams, interpretades a la mandolina, guitarra, tenor i veu solista per Tony Robertson, amb Rick Rogers, baríton i baix, amb Vance Henry, guitarra, tenor també amb aquesta edició, i Andy Richardson, que ens porta el banjo, el dobro, la guitarra, el baix i també participa en la veu, i finalment el violí de Donnie Carpenter.

I així, amb aquest gospel, us diem fins la setmana que ve al Club del Country. Soc Rafael Corbí i espero que hagi estat un plaer acompanyar-nos amb aquesta aventura musical del dia d'avui. Acabem amb House of Gold.

Andorra, situat als Pirineus entre Catalunya i França, és un dels estats més petits del món amb 468 quilòmetres quadrats i una població de 77.500 habitants, dels quals només 38.000 són de nacionalitat andorrana. El català és l'únic idioma oficial, encara que la població parli altres llengües. El Principat d'Andorra té una molt forta afinitat amb Catalunya. La seva llengua oficial és la nostra, el català. Les seves institucions es basen en el dret català. Una gran part dels seus habitants són catalans i, a més, el Principat forma part de la diòcesi d'Urgell, divisió clàssica catalana. I és per això, perquè ens l'estimem, forma part de nosaltres i per molt més que el Musicat d'avui el dediquem a músics andorrans.

Bé, i comencem el Musicat d'avui, dedicat als músics andorrans, amb una actriu i cantant que va néixer a Andorra l'any 1981 i que va ser la primera representant andorrana a Eurovisió, i a més, cantant en català, Marta Roura.

Bé, i continuem el Musicat amb músics andorrans, amb una dona andorrana encara que és d'origen danès. S'anomena Susan Jordi. Ella va representar Andorra en el Festival d'Eurovisió del 2009, en la primera semifinal, amb la cançó La teva decisió, Susan Jordi.

ara és el torn d'una dona que va néixer als Països Baixos a l'any 1970, fins que va emigrar a Andorra al 1999. Des de llavors va representar el Principat d'Eurovisió el 2005 i ha treballat a la televisió d'Andorra. Ella es diu Màriam Van de Waal, amb el tema No demanis.

I ara, com a quarta proposta del Musicat d'avui, dedicat al músic andorran, li donem pas a un músic que es diu Iñaki Barrocal, però que, arrel d'haver signat un contracte amb una discogràfica d'Oklahoma, la Winding Records va canviar el nom artístic pel de Akiva Jones, perquè Iñaki diu que és difícil de pronunciar pels anglosaxons. Iñaki Barrocal.

diuen. És el tema de Lluís Cartes, un altre andorrà. Les seves cançons critiquen la societat occidental, els poders fàctics que ho controlen tot i els oprimits. Despertar consciències i expressar l'inconformisme són els seus objectius. Lluís Cartes.

Bé, i anem per la sisena proposta del musical d'avui dedicat als músics andorrans. Ariana Bekassis, amb un estil oníric, delicat, personal, eclèptic i sobretot únic, ens diu: d'esquenes vaig obrir un principi a cegues, sense banderes, sense dreceres, mil dubtes m'abracen les fronteres.

Des de molt petita, la Mar Capdevila ha estat molt vinculada al món de la música, un lligam molt estret que va despertar amb ella la passió pel cant. La seva trajectòria està plena d'èxits i actualment és una de les veus més reconegudes d'Andorra, Mar Capdevila.

ara és el torn d'un grup que podríem dir que no li cal presentació. Són andorrans, encara que tenen la seu a Tàrrega. Es va formar l'any 2000 i ja el 2004 van guanyar el premi al disc català de l'any. Ells són Lexus.

Bé, i ara, abans de donar pas al company Jordi Sugranyes amb el seu concert desconfinat, li donem pas a un grup que deu el seu nom a la històrica directora del Col·legi Janer, per on van passar els integrants de la banda Madre Tomasa. El grup va néixer el 2010 com a grup de rock que lliga la tradició sureña i l'indi. Madre Tomasa, el musicat d'avui dedicat als músics andorrans.

0: I ara donem pas a la secció de concerts desconfinats a càrrec de Jordi Sugranyes. Endavant, Jordi.
1: Hola, bon dia. Us parlo el Jordi Sugranyes. Edició 197 dels concerts desconfinats. Aquí a la desena temporada del Musicat. Parlem de les actuacions musicals presencials que es van organitzar durant l'any 2021, una vegada s'havia acabat el confinament domiciliari amb una legislació amb restriccions. A l'antiga fàbrica Antiga Adam de Barcelona, el 15 de juny de 2021, es va celebrar el quart concert preliminar del 21è concurs Sona Nou. Hi van actuar Rocco Banana, Microhomes, Dan Peralbo i La Fera. Escoltarem els Dan Peralbo. Feia poques setmanes s'havia finalitzat un toc de queda i també havia finalitzat un estat d'alarma. Calia seure en seients separats i dur posada una mascareta. Faltava poc per posar fi a l'obligatorietat de dur mascareta en exteriors, a un metre i mig de distància.
2: Hola, falta el guitarra, que ha anat a lavabo un moment. Un momentet. Vamos!
3: Pensava que no arribaries.

0: Gràcies. Som d'en Peralbo, de Torelló i el Putxet. Moltes gràcies per el Putxet. És veritat, és del Putxet.
1: És del Putxet, sí.
0: És veritat. Vale, i moltes gràcies a tots per venir, a la gent que ens està mirant en streaming, també. Aquí, només hi ha aquella càmera?
2: És la nostra càmera, aquesta?
0: Allà?
2: Hola.
3: Això mola, això és com a la tele, allò que queda molt guai, eh? Jo que miro la resistència, sempre diuen, qual és mi càmera, qual és mi càmera? Aquesta, eh? Això queda superguai, eh?
2: Doncs... Des de casa ens podeu votar, eh? O no.
0: O no. Doncs el següent es diu... Pizza
2: amb massa.
3: Va, crida.
4: Mare.
0: Pizza massa mare. Som-hi!
2: One, two.

0: I fins aquí la secció de concerts desconfinats. Us ha parlat el Jordi Sugranyes. Fins la setmana que ve.
1: De l'arrel de sempre, on s'enlaira el ventre.
2: Moltes gràcies, Jordi, per aquest concert desconfinat. I ara sí, ara ja està entrant la nostra sintonia final, com sempre, Macaco i la seva República de la Tramuntana.
1: Pel camí del pastor i la sirena neix la volàtil revella, festa de boix.
2: Això ha estat una altra edició de Musicat amb Joan Antoni Blanco i Jordi Sugranyes. El Musicat d'avui ha estat dedicat als músics andorrans.
1: Per tots els que vulguin ser benvinguts, per tots els que vulguin ser tocats, els presento la República.
2: Com sempre dic, escolteu la ràdio, escolteu música, perquè la música és cultura i la cultura ens dona llibertat.

0: molt bones. Ja hi tornem, com sempre, com cada setmana, amb tot preparat per repassar la llista del Top 30 des d'aquí, des de Vilafant FM, des de l'estudi número 1, com sempre, per tots vosaltres que us parla, en Lluís Guerrero. Molt benvinguts. Una setmana més amb la millor música del moment i la millor calor, eh? Perquè déu-n'hi-do com comença a apretar això ja, eh? Es nota l'estiu. Avui venim carregadíssims de bona música i esperem que t'agradi. Per això comencem ja. I com sempre, com fem cada setmana, comencem per les novetats.
1: Novetats de la setmana.
0: N'hi hem triat quatre de prou rellevants. La primera, aquesta proposta de Jaume, Mico i Raúl Alejandro. Aquel diciembre.

Bebe Reja, David Guetta, un altre dels seus productes, s'anomena Sad Girls. I ja ens anem a gaudir de la darrera novetat de la setmana, Jay Wheeler, de lejitos. No de cerca, de lejitos.

0: Ah, sí, són aquests Jay Weller, el seu De Lejitos, la quarta novetat que presentem aquesta setmana. I de les novetats, a tot el contrari, els que se'n van, els que marxen fora de la llista.
1: Surten de la llista.
0: El primer que agafa els traços i marxa és Ni Borracho de Quevedo.

Ni ha estat entre nosaltres, 9 setmanes marxa des del 26. Un altre que marxa, però amb més fortuna, és Clarent. 20 setmanes a la llista, es diu ràpid. Marxa des del 30, el seu Love.

0: El meu àngel, el meu amor, quatre cançons que marxen fora de la llista. Això vol dir que ens atén quatre novetats al Top 30 aquí a Vilafant FM. I ens anem a repassar el contingut de la llista del 30 fins al número 1.
1: Número 30.
0: Despeguem en We Sound i My Towers el seu treball 5 estrellites. 15 setmanes de la llista, baixen des del 29.

0: Hem començat forts, eh? Hem començat amb Wizon, el seu 5 estrelles, My Tower, West Coast, of the Odd Drums, ens acompanyant des del lloc número 30 de la llista. Ens acostem al 29.
1: Número 29.
0: Primera novetat a la llista.
2: Novetat a la llista.
0: Primera novetat, J.J. Wheeler, de Lejitos.

0: Així és com són aquests Jay Weller, directament des d'aquesta posició número 29 com a novetat a la llista de Lejitos. Pugem un lloc, ens acostem fins al lloc número 28.
1: Número 28.
0: Una altra novetat, una altra entrada a la llista.
2: Entra en llista.
0: Es tracta ni més menys de Avalon Rockstone, el seu nou track, Talking.

0: Estàs escoltant Top 30 amb Lluís Guerrero.
1: Gaudíem d'aquesta peça de Balan Rockstone, el seu Talking, novetat a la llista i ens deixem caure fins al lloc número 27. Així sona aquesta proposta tan i tan coneguda.
2: Número 27.
1: Juan Magán, Omar Montes, Ayer la vi, reedició 2026.
3: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
4: con su amiga en una calle de Madrid.
3: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Recuperant aquesta proposta de Juan Magán i Omar Montes, ayer la vi, com dèiem, recuperant-la des del lloc número 27. 12 setmanes a la llista aquí al Top 30 de Vilafant FM.
1: Número 26.
0: Una altra novetat que l'entona a la llista.
2: Novetat a la llista.
0: Mamma mia, la Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: something I want to talk about. Això és una mostra de la bona música de Madonna i Sabrina Carpenter, que hi tornen a estar de moda i ho fan concretament amb aquesta novetat a la llista, el seu Bring Your Love, com dèiem, sonant des del 26.
1: Número 25.
0: Dimitri Vegas, Like Mike, i el seu Machina Time ens acompanyen ara mateix.

0: amb molta força aquest treball musical que va estar quasi bé número 1 de la llista de Mitty Vegas, Like Mike, en companyia de DJ Iconic. Machina Time, 14 setmanes a la llista, baixen des del lloc número 16.
1: Número 24.
0: Una altra novetat.
2: Entra en llista.
0: Nou track, nova peça de My Towers, una namàs.

0: Una de més, aquí està la proposta, la música i el ritme que ens arriba amb aquesta peça de Mike Towers, novetat a la llista. Vinga, continuem una mica més en l'aire, pugem un lloquet més i ens acostem al 23.
1: Número 23.
0: Donem-li canya a la vida a Mimma i al seu Dream of Load.

0: La proposta d'Inna i Matoma, Dream of Love, sonant des del 23 aquí a Vilafant FM.
1: Número 22.
0: Vinga, continuem. Johnson Meade, The Chainsmokers, ens sorprenen amb el seu All the Time.

0: Així és com sona aquest treball de Some Smokers, l'Elisei, el seu All The Time, una proposta que porta molt poquet a la llista però que té ganes de continuar pujant posicions. Segona setmana des del 24, salta fins al 22.
1: Número 21.
0: Luis Fonsi, aquest fa lo contrari, aquest baixa aquesta setmana, es col·loca en el 21, el seu No Com Hi Aré, 17 setmanes a la llista, baixant des del 13.

0: Ell diu que ho farà, diu que canviarà, i de moment ha canviat de posició perquè la cosa no li acaba de funcionar. 17 setmanes a la llista, baixa del 13 fins al 21, Fate i Luis Fonsi. Ens acostem ara mateix al lloc número 20 de la llista.
1: Número 20.
0: I ho fem amb Maluma i Ryan Castro. Pala.

0: Plou, plou i corna a ploure. La proposta musical que sona directament de Maluma i Ryan Castro, Pala Seca.
1: Número 19.
0: Aquesta impressiona només començar a sonar. Lauryn, el seu True Love. Una altra de les importants que de mica en mica es va obrir un puesto i lloc a la llista del top 30, pujant des del 22.

0: True Love, tota una veritat, la veritat de la Loreen, sonant la llista del Top 30.
1: Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
0: Número 18.

0: Guapa, guapa, sorry! Versionant una cançó superconeguda, Topic i Becky G, el seu Sorry Papi, que aquesta setmana ocupa el lloc número 18 al Top 30.
1: Número 17.
0: Becky G, El Can i el seu Marathon, quelcom diferent.

0: El maratón que s'ha fet aquesta noia, déu-n'hi-do, és la proposta de la Becky G des del lloc número 17, novena setmana en llista, i repeteix la mateixa posició que fa 7 dies. O sigui, les votacions li han deixat exactament igual en el 17 del top 30. Lo contrari, al lloc número 16, aquesta es mou una miqueta. És la proposta que porta 10 setmanes a la llista, la proposta d'Ozuna, que puja des del 18.
1: Número 16.
0: El seu Una aventura.

0: Me mantengo al límite de la locura, porque todo esto es una aventura. Són les paraules d'Ozuna, que com dèiem arriba aquesta setmana al 16 de la llista i ens deixa el lloc número 15, justament a la meitat de la llista i quasi a la meitat del programa, perquè portem escassament una horeta. Ens queda una altra horeta per davant per conèixer el nostre número 1 de la setmana.
1: Número 15.
0: Vinga, som-hi, aquesta és una a la vez. Una, solamente una, dos no, una. És la proposta de J Balvin i Ryan Castro.

0: 40 anys amb l'Empordà. Ràdio Vilafant.
1: Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: Número 13.
3: Vinga, ens anem a fer unes copetes. Som-hi, anem-hi amb companyia de Quevedo i el seu Ni Borratxo.

0: Ni borracho ni por nada del mundo, yo no me mudo. La proposta de Quevedo, dedicada a les seves illes. I ens anem fins al 12, molt a la vora ja del número 1 de la llista.
1: Número 12.
0: I en aquesta ocasió és David Guetta i Afrojack. La veu la posa la CIA.

0: És inconfundible la veu de la CIA, en companyia, com sempre, del seu gran amic David Guetta, i aquesta vegada s'ha sumat a Afrojack i ens arriba al lloc número 12 de la llista Away Tonight, setena setmana en llista, remuntant des de la posició número 14.
1: Número 11.
0: Aquest sona Coco o Marc Kurtz.

0: Súbela, la proposta de Marc Curts, el seu Coco, que sona a la llista del top 30, segona setmana, i ho fa directament amb aquesta posició número 11. Entrem ja dintre dels 10 primers de la llista.
1: Número 10.
0: És la peça de María Becerra, Qué ganas tengo de comerte.

0: Me la imaginé, María Becerra, qué ganas de comerte. Ñam, té gana aquesta noia. Des del 10 de la llista i una altra que queda ganes d'arribar al número 1 és la següent que ens acompanya a la llista. Des del lloc número 9...
1: Número 9.
0: Low Rise Jeans, és la Demi Lovato. Aquesta setmana es col·loca aquesta posició i fa 6 que ens acompanya.

0: La veu inconfundible de la Demi Lovato, Low Rise Lins, com dèiem aquesta setmana, col·locant-se directament amb aquesta molt bona posició número 9, 6 setmanes a la llista, i deixant pas a Camins, Somnis i Sorpreses, que sonen directament en el lloc número 8.
1: Número 8.
0: Estem parlant de Sopa de Cabra amb la veu de la Sue.

0: sols.
1: Camins que hem de fer sols, i aquesta és la meravella del Sopa de Cabra, portada al dia per Su, que sona directament aquesta setmana molt bé a la llista del Top 30, lloc número 8. Ens acostem en el 7.
2: Número 7.
1: I aquesta també, déu-n'hi-do, la xica 305, Canya de la Bona, John Smith i Fate.

0: Què et sembla la bona música de Fade en companyia de Submit? El seu Chica 305, canyeta de la bona, al lloc número 7 de la llista. I cap al 6, que ens anem corrients.
1: Número 6.
0: Per un pendejo no se llora, així ho diu Manuel Turizo des d'allà fa un grapat de setmanes, 16 en total.

0: Com dèiem, fa 16 setmanes que ens ho diu, que per un pendejo no se llora, va estar número 1 de la llista, per un pendejo, Manuel Turizo, que deixa pas a la festa i el ritme del lloc número 5. És que són un jurguistes.
1: Número 5.
0: Quevedo i Elvis Crespo, La Graciosa.

0: aquest accent inconfundible, Dos Amantes, Tini i Ulises Bueno, sonant des del lloc número 4 aquesta setmana en tendència a continuar a la mateixa posició que fa 7 dies. Porten 8 a la llista del top 30.
1: Número 3.
0: Ai, Ñengo Flow, Forever Tugantel, li acompanya Marc Kurtz.

0: Forever Tugendel, acompanya'ns a escoltar bona música, Omar Kurz, Niengo Flow, com dèiem, des del 3 del Top 30, novena setmana a la llista, ens acostem en el lloc número 2.
1: Número 2.
0: Aquest fa 7 dies era el número 1 de la llista, de fet ho ha estat dues setmanes, i ha estat dues setmanes sonant tendrament, relaxadament i amb carinyo des del lloc número 1. Aquesta setmana cau fins al 2, estem parlant del tendre i Loco, Nicky Jam, Loco por verte, número 2 de la llista.

0: Top 30 amb Lluís Guerrero.
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
2: I arribem, esclar que sí, el nostre número 1. Shakira, Belé, Algo Tu. Desena setmana en llista, pujant des del 2. Yeah.

0: El nostre número de la setmana, Shakira i Bere, Algo Tu. Després de 10 setmanes aconsegueixen arribar al número 1 de la llista, al número 1 del Top 30. I arriba el moment de conèixer quins són els 10 primers de la llista. Des del lloc número 10 aquesta setmana, María Becerra, Qué ganas tenía de comerte. 9 setmanes a la llista, repeteix el lloc número 10. A la 9, Demi Lovato, el seu treball que sona molt bé, Low's Rising, 6a setmana a la llista. Sopa de cabra amb la veu de la Su, arriba al lloc número 8, Camins, somnis i sorpreses. 8 setmanes a la llista, remuntant des de l'11. En el lloc número 7, la proposta és Johnson Mini Fade, Chica 305. I el pendejo ens acompanya en el lloc número 6, Por un pendejo no se llora. 16 setmanes de la llista, baixant des del 5, Manuel Turizo. Elvis Crespo amb la seva festa. S'ajunta en Quevedo i apareix en aquesta meravella musical, La Graciosa. Quarta setmana en llista, pujant des del 12. En el 4, Tini i Ulises Bueno, Dos Amantes. Des del 3, Omar Kurz, Ñengo Flow, Forever Tu Gandel, 9a setmana en llista. Caiguent, baixant des del lloc número 1 fins a aquest lloc número 2, després de 13 setmanes, la proposta de Nicky Jam, Loco por Verte. I el que crema tot, el que ho espatlla, és Shakira i Belé, des del lloc número 1, Algo Tu. En 10 setmanes i pujant des del 2, aconsegueixen el lloc número 1 de la llista. Ens anem ara a parlar de les novetats a la llista.
1: Novetat a la llista.
2: Número 29.
0: Des del 29 comença a sonar De Lejitos de Jay Wheeler.

0: Figueres, Hitos Lejitos. Novetat a la llista, lloc número 29. I com no, una altra novetat en el lloc número 28.
1: Número 28.
0: Aquesta és bestial. La proposta de Avalon Roxton, Tolkien.

0: obrint-se pas, obrint-se camín a Alan Ruxton, Talking. Més novetats a la llista. Escalonem fins al lloc número 26.
1: Número 26.
0: Madonna. Sabrina Carpenter. Bring Your Love.

0: recordant els millors temps de la Madonna amb el seu ritme inconfundible. I ara mateix, en companyia de Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Novetat directa en el 26 de la llista.
1: Número 24.
0: L'altra novetat a la llista és de My Towers, una namàs.

La darrera novetat de la setmana des del 24, My Towers. I amb això acabem la repassada habitual de cada setmana de la llista del Top 30. Gaudint de la millor música del moment i gaudint, sobretot, de la vostra companyia. Tornem en una setmana, tornem en 7 dies. Mentrestant, gaudiu d'aquesta temperatura i passeu d'allò més bé. Una forta encaixada de Lluís Guerrero. Fins a la propera.

0: Benvinguts en aquest programa 1350. Això és el Red Hot Blues. Avui, 8 bandes nacionals de blues i música negra. Un espai de ràdio que t'acompanya ja al llarg de 30 anys, 30 edicions del Red Hot Blues, nascut l'any 1993. 6. Apropant-te, com sempre, del blues nacional i del blues internacional aquí a Ràdio Vilafant FM. Avui recordar que si sou alguna banda de blues i teniu ganes de fer-me arribar a la vostra música o algun solista, ho podeu fer per correu electrònic a rejoblues@hotmail.com. També, tots els podcasts del programa els pots tornar a escoltar quan et vingui de gust en el blog bandablues.blogspot.com i a rejoblues.ivox.com. I a més, tens tota l'agenda del blues nacional compartida en el Facebook del programa. Tan sols has d'entrar a Josep Palmada en Red Hot Blues a Facebook. Tens per la promo en anglès perquè sintonitza arreu del món.
1: Hello, this is a new edition of the Red Hot Blues. It is a radio show that presents the most current international blues, interviews, also presents the history of the blues with the large legends, and blues live from the studies of the radio. You can listen again to all the podcasts, and read the post of the radio show on the blog, vandablues.blogspot.com. You remember that you can send your blues to email redhotblues@hotmail.com. Red Hot Blues is a radio show that is broadcast since 1996, presented by Josep Palmada.
0: Com us he dit, avui una sessió de blues nacional amb 8 bandes de diferents llocs i anem a començar amb un dels primers convidats, Charlie and the Columbus. Atenció, escolteu la veu amb aquesta cançó, el Mr. Train Hurry Up.

Shelly and Columbus 3. Són uns senzills gravats en aquest 2026. I qui és aquesta veu? Ella és la Shelly. És Maria de la Concepción Gutiérrez, 77-78 anys que té. És veneçolana als 14 anys, als 19 anys va... va venir a Madrid, veneçolana de pares espanyols concretament, i ella tenia en els anys 60, liderava la banda Shelly i la Nueva Generación. Busqueu-la perquè feien prou bona música, es movien en el món del rock i també del heavy. Ara ens fan diferents propostes, ritme de rock and roll, de soul rock, en blues and rock, i ella està acompanyada, la Shelly, dels Columbus 3, en Jonathan Colombo a la steel guitar i el pedal steel, Alberto Menes al baix i a la guitarra, i Franco Bianco a la bateria. Shelly and Columbus 3. Avui, novetat per obrir aquesta edició del Rojo Blues amb aquesta cantant, 77-78 anys, i ha tornat al món de la música. De moment, dos senzills, esperem que treguin altres propostes interessants, i ara us deixo amb aquest If Gotta Make It, Shelly and the Columbus 3.

0: També ens hem volgut obrir aquesta edició de l'Enrejo Blues, aquest programa 1350, Chelly and Columbus 3, la banda liderada per en Jonathan Colombo i a la cantant en Chelly, que als anys 60 tenia una fantàstica banda, Chelly i la Nueva Generación. Busqueu-la, 77-78 anys actualment, Maria de la Concepción Gutiérrez. Amb ells hem encetat aquesta edició del Red Hot Blues.
1: You are listening to the Red Hot Blues, your radio show since 1996.

En viu, en directe, els de Blues Stompers Jump Review. En directe, el Cambaià Club, des d'Andalusia, des d'Antequera, les molt bones propostes que deixa presentat Antonio Blanco. Muchas gracias, Antonio, como siempre, por poder proponer todas estas grabaciones en directo en Cambaià Club. Hem començat tot i escoltant la presentació de la banda i ara us deixo amb un altre dels temes, el Letter to My Girlfriend.

excel·lentíssima música amb Paul Sillenow a la veu i a l'harmònica, Iñaki Moreno a la guitarra, Ben Bersic al contrabaix i Federico Álvarez a la bateria. Anem a escoltar una altra cançó per tancar aquesta presentació d'aquesta formació. I Must Be Jerry Baby.

Una mica d'història del blues nacional. Uba and Chummy Harpeta Duet Blues. Unes gravacions fetes a Trueno Radio Fest el 2014. Des de Sagunto ens arribava aquest duet, concretament la música feta per Ubaldo Fambuena a la guitarra i Antonio Chumillas a la harmònica. Anem a escoltar una altra d'aquestes cançons, el Key to the Highway. Abans us he presentat el John Henry.

0: Gravacions instrumentals fetes l'any 2014 i avui les he volgut recuperar aquí en el Red Hot Blues. Ara, aquest tema, anomenat concretament Watermelon Man.
1: Me sencita.

Abans us he dit que venien de la zona de Sagunto, ens arriben des de València. Uva and Enchumi, Harpeta, Duet and Blues. Aquestes propostes fetes per Ubaldo Fambuena a la guitarra i Antonio Chumillas a la harmònica. El 2014 varen fer aquestes gravacions i avui presentant-les aquí en el Rejo Blues. Actualment cadascú també segueix la seva trajectòria en el món de la música amb molta activitat. Anem a escoltar per tancar la presentació d'aquesta formació, una altra de les novetats del programa d'avui, aquest record musical del blues nacional en aquesta gravació de l'any 2014. Anem a escoltar aquest tema anomenat Walking Blues. Walking Blues.

Més blues nacional, avui 8 bandes, 8 formacions en aquest programa 1350, 30 edicions del Enrejo Blues, un programa que va néixer l'any 1996 aquí a Ràdio Vilafant FM. Són els King Biscuit Time Entertainers. Diferents senzills, acústic sessions, hem començat amb aquest Drus My Broom i ara un altre és Scratch My Back. Estan en sintonia del Enrejo Blues.

Ells són els King Biscuit Time Entertainers. Aquests diferents senzills dels 2023, Acoustic Sessions, són Harmonica Frank, en Frank López tocant l'harmònica, en Ramon Zanon a la guitarra i Andrés Lomas al contrabaix. Anem a escoltar una altra de les cançons, Early in the Morning.

0: Say you to land.
1: Say you to land. Right on, baby. Come on.

Red Hot Blues, un programa de ràdio on pots escoltar el blues més actual, nacional i internacional. Si vols tornar a escoltar el programa Red Hot Blues, hi ha tots els podcasts, playlists, comentaris, imatges i enllaços a bandeblues.blogspot.com. També estem a les xarxes socials. Si vols dir-hi la teva o si sou d'una banda de blues i ens voleu fer arribar la vostra música, ho podeu fer a l'email redhotblues@hotmail.com. Estàs escoltant el Red Hot Blues, en Josep Palma.

En directe des de Madrid, els de Fade Out Blues Band. Gravacions del 2025 i ha començat amb aquest With My Mojo Working. La qualitat no és un 100%, però és audible i per això m'ha vingut molt de gust presentar-vos aquesta banda com a novetat, perquè tampoc l'hem escoltat mai aquí en el programa. Anem a escoltar un altre dels temes, el You Got Me Running, aquí, en el Rojo Blues, aquesta altra proposta.

Aquesta és una altra de les novetats, una formació que tampoc s'ha escoltat mai aquí en el Rahal Blues, els de Fade Out Blues Band, amb aquestes propostes que són gravades en directe l'any 2025. Anem a escoltar el I Know It's a Sin, un tema de Jimmy Reed.

I vull tancar la presentació d'aquesta formació, els de Fade Out and Blues Band, amb una altra de les propostes. Elles són Paula, Àlex, Ernesto, Mansi, Andrés Freista, també en Frank Johnson i Alejandro Parmon. Ells ens presenten propostes, tancant aquesta presentació, temes com aquest, el Voodoo Woman.

La música, el blues, la música negra protagonista aquí en el programa. Això és el Red Hot and Blues. I ara us he volgut proposar i presentar el Sambat and Decisions. Ja els hem escoltat anteriorment i aquesta és una gravació anomenada What I Learned, novetat fresquíssima, una de les noves cançons que ells han fet. I avui les he posat i presentar aquí en el programa. És la Sheridan Hinsley a la veu, Alejandro Lavandera a la guitarra, Antonio Restucia al baix, Luis Miranda a la bateria i Fernando Tejero al Hammond. Anem a escoltar-los amb una altra interessantíssima gravació avui aquí en el Red Hot Blues amb aquest Chilled.

Steve Ray Morse és la cançó, és Chuma Segura Hot Band en directo. Si s'anomena aquestes gravacions fetes l'any 2022, ens arriba des de Pamplona i ara anem a escoltar una altra cançó. Aquesta està composada per ell mateix i ara Amen a C, un tema del mateix Larry Carlton que Chuma Segura i aquesta banda ens fan així de bé.

Així sona la música de Xuma Segura, Hot Band, en directe. Xuma Segura la veu en algunes de les cançons, no en aquestes que us he proposat, i a la guitarra Juan San Martín al baix i Andy Phillips al piano. Gravacions en directe l'any 2022, i tanquem amb un tema de Jimi Hendrix, el Little Weeks. Tot un clàssic.

Estàs en sintonia del Red Hot Blues, recta final del programa, i ho vull fer amb una cançó que té més o menys uns 24 anys, quasi. És Julio Manuel Guzmán i Luis Rico. El Julio Manuel, compositor, guitarrista, cantant, un bluesman, que actualment les seves propostes són blues amb guitarra espanyola, fantàstic en Julio Manuel, i Luis Rico a l'harmònica. Des d'aquí, Julio, moltíssimes gràcies, com sempre, per poder proponer tu música en el Red Hot Blues. Hemos escuchado muchas cosas tuyas en formato acústico con guitarra española y ahora me apetece escuchar esta canción que ya tiene más o menos unos 24 años, Aguas Pantanosas, una propuesta interesantísima junto a la armónica de Luis Rico, un recuerdo en la historia también del blues. Avui aquí, recordant aquesta propuesta.

Julio Manuel Guzmán a la guitarra, cantant, a més també és i bluesman, i Luis Rico a l'harmònica. Aquesta gravació de fa uns 24 anys, Aguas Pantanosas, ha servit avui per tancar aquesta edició del Red Hot Blues. Punt final en aquesta edició. Això ha sigut el Red Hot Blues. Com sempre, aquí a Ràdio Vilafant FM, i saludant a totes les emissores que l'emeten arreu de Catalunya. Recorda, pots tornar a escoltar els podcasts quan et vingui de gust en el blog bandablus.blogspot.com i a redhotblues.ivox.com. Em pots enviar també la teva música. Ho pots fer en qualsevol tipus de format a redhotblues@hotmail.com. I si vols anar a escoltar blues arreu de Catalunya i arreu de la península, ho pots consultar diàriament a l'agenda que hi ha en el Facebook del programa, posant Josep Palmada en Rejo Blues. Us emplaço fins a una propera edició, com sempre, presentant totes les novetats nacionals i internacionals. Des del Rejo Blues, amb molt de gust, us ha parlat en Josep Palmada. Adeu-siau.

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans de que...

l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Dos presentadors, dues hores de programa.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el cinema.
0: A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: Emboliques.
1: Implica't. Comunica't.
2: Identifica. ICAT, la ràdio inquieta.
3: Ara mira'm bé, passo ràpid.